0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Atenció, apassionats del mar! Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: 105.
1: La teva música.
2: No podràs canviar d'emissora.
1: Aquest és el son.
3: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Felicitats pel programa.
2: Bon dia i bona hora, benvingudes i benvinguts al Matina Codina de RAC 105. Dilluns, dia 5 d'octubre del 2026, gràcies per acompanyar-nos, encara amb aquella confusió, amb aquell emboirament matinal, i sí, efectivament, agafant una mica d'impuls per aquesta nova setmana, la segona del mes d'octubre. A veure, gràcies per escoltar-nos, per acompanyar-nos. Escoltis la ràdio des d'on ho estiguis fent i sigui quin sigui el teu context a aquesta hora del matí. Segurament, doncs això, una mica endormiscat o endormiscada. De moment, com sempre, més enllà de les benvingudes, hem de parlar del temps. Després de l'episodi de diumenge, que ha estat absolutament excepcional, amb molts pocs precedents, a Barcelona, diverses tempestes consecutives durant la nit i la matinada han deixat 193 litres en només 6 hores al Raval, el dia més plujós dels últims 40 anys. A Mataró i a Cabrils s'han superat els 240 litres en el mateix temps, amb inundacions i rieres desbordades al Maresme. Ha estat un cap de setmana amb un episodi extraordinàriament excepcional. Que bé, veurem com evoluciona. De moment, avui, cel variable amb clarianes que aniran creixent a la meitat nord a partir del migdia. Alguna pluja matinal al Segrià i les Garrigues, també ruixats a la costa a primera hora. Tarden petits nuclis de tempesta al Pirineu Oriental i a Girona. Temperatures sense canvis, més suaus a les comarques de Girona. És una treva, però incompleta, perquè aquesta setmana aniran passant coses que de seguida explicarem amb la Mònica Usart. Doncs després d'aquest cap de setmana mogut per algunes pluges torrencials tremendes, arrenquem la segona setmana del mes d'octubre amb l'energia de la Minya Mal, aquella alegria i també, per què negar-ho, aquella son i aquelles lleganyes matineres. I si bé és cert que el temps lliure ens encanta i acostumem a aprofitar-lo, ser aquí a la ràdio acompanyant-vos de matinada mentre comença una nova jornada també ens fa immensament feliços. Això ja ho sabeu. Edició 1127 del Matina Codina que dedicarem a seguir com evoluciona la meteo. També farem un cop d'ull al pluviòmetre i posarem el focus en saber com pinta la situació al llarg d'aquesta setmana, en què molts dels nostres oients teniu entrades per assistir a alguns dels concerts de comiats d'aquesta gent. Efectivament, estem parlant d'Oques Grasses, que farà 4 concerts a l'Estadi Olímpic aquesta setmana. El primer, avui mateix, sabrem, de fet, com afronta el nostre Josep Montero aquest adeu dels escenaris, i si ja ho té tot a punt, tot llest de cara al concert d'aquest vespre a l'Estadi Olímpic. A més, com cada dilluns, amb el Sergi Ferrer repassarem totes les fake news a l'espai que resolvem pel desinformatiu, i també posarem cara a cara els nostres Ricard Ostrell i Jordi Basté per aclarir quin d'aquests dos periodistes va fer millor cobertura de les pluges torrencials d'aquest mini huracà durant la matinada d'ahir diumenge. I com cada matí, el show de la Mar Puga i la tele, avui ben pendents de les declaracions de Belén Esteban al programa de Viernes, el qual va fer una audiència brutal pel foc creuat amb el Jesulín, la Campanario i companyia. Tot això i molt més per arrencar una nova setmana amb garanties i, sobretot, amb molts riures i molt bona música. De tot cor, gràcies per acompanyar-nos. Avui arrenquem la setmana amb Tame Impala i aquest Loser, que sona amb força. RAC 105, bon dia.

0: explicar que hi ha hagut una samarreta del Michael Jordan que s'ha venut per 12,26 milions de dòlars.
1: Molt heavy. Si és la que va portar durant les finals de la NBA el 1998 i s'ha convertit en la samarreta de bàsquet més cara de la història.
2: Mare de Déu!
1: La portem a Chicago Bulls.
2: No sé per quan s'ha venut, però la penso recomprar al preu que sí.
0: Ho acabem de dir, 12 milions de dòlars.
2: Doncs no la penso recomprar, perquè no m'arriba.
1: I hem de saber que el preu supera l'anterior rècord, que també era una samarreta del Jordan de les finals del 98, que es va vendre per 10,1 milions de dòlars.
0: Que més, perdona, tu la compres i l'has de fotre en un marc i penjar-la a la paret, perquè et va gran segur.
3: Evidentment. No te la poses per dormir.
0: I a més tenia pinta de suar tigre, el Michael Jordan. Va, més notícies. Hem de parlar de la nova il·lusió sentimental d'aquest home.
4: Buenas noches, señora.
5: Buenas noches, señora.
0: I Sergi Ferrer, no, t'he de dir que no hi ha sorpresa perquè et veig aquesta cara de circumstància.
3: Activo l'alerta Walker, no?
0: La seva nova possible parella té 28 anys.
1: Però clar, aquí la notícia és quants en té ell? 71.
2: Però molt bé llevat.
1: Podria haver trobat l'amor. Ell és Bertín Osborne, segons la revista Semana, fa mesos que es relaciona amb la Sofia, una jove de 28 anys, amb arrels brasileres i holandeses.
3: Un brasileres. Té un guarro,
0: Quina barreja.
1: Ell treballaria al sector comercial a Marbella i els han vist junts en diversos moments, l'últim cap de setmana. Per tant, podria ser que el Bertín s'hagi enamorat al seu 71.
3: Claro que s'ha enamorado, no te digo.
6: A més, el tio fa una cosa que sempre m'ha cridat molt l'atenció, que és, amb les seves parelles, té relacions, etc, però després, a l'hora d'anar a dormir, per dormir còmode, envia l'altra persona a una altra habitació.
0: Bueno, és un masclista ranci.
3: Quin fàstic, te puede fer i mover la sàbana, claro. Quin fàstic.
0: Tu, mare, empatitzes plenament aquesta notícia, o no?
1: No sé si tant, però podria empatitzar.
0: Perquè el teu límit d'edat, quin era?
1: El meu és 58, ara mateix.
0: 58,
1: sí.
2: Foli!
1: No, penso en l'home i és 158.
7: Molt millor la nostra veu de bon matí que la del teu jefe donant ordres.
8: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
7: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: Ferrer en el seu resum de totes les notícies de la setmana. Un poema cridat i teòricament rimat.
1: No rima nada.
2: Pero si rima sempre.
1: Hace 10 años que no rima.
3: No,
1: venga, hombre, cuéntaselo al Xavi Valls.
3: Sí,
1: eso.
3: Hazlo en 2x3 y no vuelva.
0: La peor sección de la semana.
2: Ahora que la familia que está, la Petrancas. Calleu tots.
3: Petrancas, que no sabes ni el nombre.
1: Quina por.
2: Es que no té gràcia que faci res.
3: Sí,
2: mare meva, calleu.
4: Diablo, com ha plogut. Deixen el terra molt moll i molt brut. No trobes el cotxe? Ha desaparegut? El vas deixar al pàrquing i el riu se l'ha endut. Contra aquesta meteo no hi ha cap escut. El tema climàtic està molt fotut. Ha mort el bon temps, tothom ha batut. Minut de silenci, com diria el Canut.
5: Sí, una forta abraçada, és així.
4: Cristiano s'enfada i no vol jugar. Ja és un puret, li costa esprintar. El posen suplent, comença a plorar com un nen mimat, ell vol destacar. En canvi, el Messi no pensa parar. Marcant cada dia, atent capità. Tan bo és insistir com saber-se retirar. Cristiano era un bicho, però ara és un ancià.
3: Métete con la minya mal, a ver si tienes nariz.
1: O con tu hermana. Hombre.
3: Exacto, que es lo mismo.
2: Falta de respecte per l'Edu Aguirre.
4: Està costant molt avui. Molta atenció si vas al volant. Les normes de trànsit estan canviant. Si avances ciclistes, t'estan vigilant. Redueix la marxa, ja pots anar frenant. 8 metres de marge i 7 més endavant. De 120 a 30, lògica aplastant. Semàfors en àmbar, estan caducant. O verd o vermell, hi ha prou de variant. Les normes canvien, però falta la important. Que els Audis no et mengin el cul avançant.
3: Tires de ChatGPT para la rima.
1: I que tienes un Corsa.
4: O quin ensurt, o quin esglai. Una cosa que no havia passat mai. A dins d'un avió de Fly Dubai s'amagava un llop amb pell de xai. Ataquen el pilot i exclama: carai. Amb un ganivet estil samurai. La gent es defensa i diuen: nanai. I aterren l'avió com si fos un Nissan Qashqai.
2: Molt bé.
1: Aterriza el Nissan Qashqai.
2: Con el culo, como tu madre.
4: Molta atenció amb aquesta dada. A Plaça Catalunya hi ha una acampada.
2: Uau.
4: Sembla que ha tornat la joventut indignada. Ningú té vivenda, doncs farem una plantada. El perro legisla, però s'intueix la tangada. Acorda mínims, la nova cagada. Seguim sense pis, seguim a l'estacada. Ni pis ni futur. Generació abandonada.
0: Sí, senyor. Sergi. Fins aquí el resum del
3: que
0: més destacat de la informació aquesta setmana. A mi també m'ha agradat, Sergi.
3: Digue les rimes, tienes papada.
2: És que rima con eso, també?
6: Fins i tot el papa va venir a Catalunya per poder escoltar el Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina. Arran!

fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: posem seriosos, perquè ahir va ser l'entrevistat del Joel Díaz a l'APM, el Tomàs Molina, i el Molina va explicar de nou que no li agradava gens la imitació que li feien al Polònia.
1: No t'ha agradat mai aquella imitació? Tu consideres que és una mala imitació?
2: No. Si jo puc triar, no vull que m'imitin, gràcies.
1: D'acord, però fixa't que no és aquesta la pregunta que t'he fet.
2: Ah.
1: Tu creus que el David Olivares t'imitava bé?
2: Cal malament.
1: Ja.
2: Jo no crec que a ningú
1: no
2: en el món li agrada que l'imitin.
1: No, no això és mentida.
2: No, això és mentida.
1: Això és mentida.
2: Això és mentida.
1: Per moltíssima gent.
2: Per moltíssima gent. La que fa ràbia.
1: Sí.
2: Pues ja està.
3: Quin to, no?
4: Hola, l'estava repetint a ell. Quina ràbia.
0: Deixa'm que digui que el David Olivares, a més, feia la imitació, que funcionava molt bé, amb una certa incomoditat per aquest tema, perquè sabia que el protagonista no li agradava.
3: Sí que era una hipèrbola sarcàstica molt passada a voltes i que a vegades no s'hi semblava. El riure, per exemple, sí que és molt Tomàs Molina, però bueno, jo crec que al final és una caricatura. No t'està imitant a tu.
4: Però jugar una mica, fill, que portes 400 anys fent tele, jugar una miqueta també.
3: De fet, porta 40 anys a TV3. 40 anys a TV3. En canvi, el Francesc Mauri, ho hem escoltat, a tu t'encanta que t'imitin, Francesc.
0: Jo m'ho prenc amb molta esportivitat, no com el tonto de...
5: Insultis.
0: Farja del Tomàs. A veure si marxa d'una vegada.
3: Doncs escolta'm, sembla que li queda molt poc a TV3 al Tomàs Molina,
0: sí,
3: no?
0: Sí, efectivament, Mauri, atenció, perquè és un moment de l'entrevista que es va fer un anunci, una cosa que jo crec que tots sabíem però que ningú volia pensar de veritat, sí. I és que el Tomàs Molina formarà part del Parlament Europeu i, per tant, deixarà de ser l'home del temps.
3: Ja està, plega de TV3.
0: Sí, definitivament.
1: Tomàs, estem a pocs mesos que tu facis les maletes i te'n vagis a seure al teu escó al Parlament Europeu. Això significa que ja no veurem mai més Tomàs Molina fent el temps a TV3? La pregunta és molt clara.
2: Jo penso que és poc probable que veieu en Tomàs Molina fent el temps a TV3. Perquè, sobretot perquè jo sóc dels Dantes.
1: Però, tio, que acabes de dir una cosa molt dura.
2: Okay.
1: Molt dura.
2: Però la vida passa.
1: Ens queden 5-6 mesos de Tomàs Molina.
2: Notícies.
1: Hosti, Catalunya t'estima, Tomàs.
2: Sí que m'estima.
1: Veus?
2: La veritat és que ho agraeixo molt i sóc capaç de posar-me a plorar, eh?
1: Què dius?
2: Sí, jo sóc bastant tou.
1: Aquests mesos que et queden a TV3, aprofita'ls.
2: No m'ho diguis d'aquesta manera, home. No m'ho diguis d'aquesta manera.
1: Són molt importants.
0: Quina vergonya, a veure si fot el camp.
3: Se'n va el Tomàs, en aquest cas, a fer de parlamentari europeu per Esquerra Republicana. No sé què cobra TV3, però sí que tenim la dada del que s'embutxacarà amb aquesta feina.
4: M'ha sorprès, pensava que era molt més, eh? Són 11.200 bruts.
0: Al mes!
4: Al mes,
0: Ernest. Et dic una cosa, això amb la inflació no arribes.
4: I som bruts.
6: I el preu de la benzina.
3: S'ho va partir amb un altre europarlamentari, no em facis dir el nom ara mateix.
4: A veure,
3: no passa, és igual. El cas és que em sembla que s'han 2 anys i llavors ja quan tornis pots jubilar.
6: I feinada de por, eh? Europarlamentari.
4: D'Esquerra Republicana. Estan tot el dia decidint coses.
6: Sense sonar els pals a pallir de tot.
7: Com si tingués molta feina a TV3, ara. Perquè tampoc fot res. Està sempre de campo i playa.
4: Amb l'Anna Miranda del BNG, que ella anirà al 60% de la jornada de la legislatura, i el Tomàs Molina, per no cremar

0: Se n'anirà a l'altre 40.
1: Del Benega, però són gallegos.
0: Són gallegos.
1: Esto es un juego, eh? Sí, L'Europarlamento no és un juego, eh?
0: No, no lo es, no lo es. Se m'enganxa l'acento, doncs, perdona, xoca.
2: Escolta'm, 3-6 mesos de Tomàs Molina, mireu-lo bé perquè ja està. S'ha acabat.
3: El precio de la vivienda que se ha disparado.
4: Últimament tot són males notícies. Tant per tant que te les expliquin amb gràcia els de RAC 105. Matina Codina. De 6 a 11. Presentat per l'Ernest Codina.
5: Te tu parecen becarios, tu.

0: ja ha acabat la seva gira Lux, la Rosalia, que es veu que li dedicaran una cançó als U2 i tot. Una estrella que passa per aquí amb la Perla. Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Bé, estem tots una mica engalipendriats, no?
1: Una miqueta, sí, sí. Costa, de superar aquest virus.
0: Aquí, en aquesta redacció, sí. ens l'anem passant els uns als altres.
1: Sí.
0: I que ningú es pensi que és perquè ens emboliquem, eh?
1: No, home, no. És perquè que... estem tancats en un lloc que no ho ventilem, no?
0: I la gent que no pateixi, que això no es contagia per les zones.
1: No, això no. Bueno. Us cuidarem.
0: Escolta, en 2:45, gràcies sí. per passar per aquí, per explicar-nos què ens espera pel que fa el temps després d'aquest gairebé mini huracà que hem tingut aquest cap de setmana, un fenomen tremendament extraordinari.
1: Sí, al final doncs no li hem posat aquesta etiqueta, tot i que el pronòstic feia pensar que es podia convertir en aquesta estructura, però tot i això va portar molts problemes i van haver tempestes que van ser molt intenses i amb rècords de pluja. Per exemple, a la ciutat de Barcelona en 24 hores mai s'havia passat dels 200 litres per metre quadrat, i això va passar dissabte. Avui què? Paraigua a sobre, perquè està plovent. Ho fa una altra vegada cap al Barcelonès, al Vallès Oriental, Baix Llobregat, Garraf i també Maresme, i a més ens arriba molta pluja des del mar, per tant avui de nou dia de tempestes. Ara al matí sobretot afectaran la costa i el prelitoral i després a la tarda s'estendran per tot arreu, les més importants a les comarques de Girona, Barcelona, Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu i també Camp de Tarragona. Per tant, avui paraigua a sobre, molta precaució perquè rius, rieres ja van molt carregats del cap de setmana, el terreny està molt mullat i per tant qualsevol patac d'aigua ens podria portar algun problema.
0: Doncs pateix aquests ruixats, només una cosa, avui a l'Estadi Olímpic amb el concert d'Oques Grasses...
1: Mira, avui de moment pinta que plourà abans, però abans, no durant el concert, perfecte. No, de moment no.
0: Tot i així, agafeu capelines, cangurs i paraigües per si de cas. Mig minutet i arribem a 6:45. De seguida, totes les notícies que aclaparen portades en aquest dilluns 5 d'octubre, però abans, una de les sensacions de la música electrònica la firma el francès Ugel amb Ultranaté. Quina bauarra, quin xorro per firmar aquest Moving to the Sun. Bon dia, Catalunya.

0: Doncs ja l'hem ballat i només són 2:15 i ja estem aquí de festa al Matina Codina per despertar Catalunya, amb aquest ADN propi exclusiu d'aquest programa de ràdio Matina Codina RAC 105, si us truquen i us pregunten. Ara, a aquesta hora, repassem els principals titulars de les notícies més destacades. Heu de saber que Catalunya, no hem parat de repetir-ho, ha deixat enrere un temporal que ha estat històric, però avui diuen que està a l'alçada o més que el temporal Glòria, però avui encara no es pot abaixar la guàrdia perquè ha de ploure amb ganes a moltes comarques. Ho acaba d'explicar la Mònica Usart. Després tindrem més detalls. Són les escorrialles d'un episodi que ha deixat 2 morts i un desaparegut, inundacions i destrosses a tot el país i que a aquesta hora manté unes 6.000 famílies sense llum. Avui també han hagut de tancar 10 d'escoles del Vallès i del Maresme, però on hi ha més problemes és a Rodalies, amb afectacions a la majoria de línies. Per tant, si heu d'agafar avui el transport públic, estigueu molt al tanto de com va la cosa. Heu de saber també que Pedro Sánchez té coll avall, que avançarà les eleccions espanyoles, però encara no ha decidit quan. Fons de la Moncloa expliquen a La Vanguardia que hi ha un 70% de possibilitats després que Junts tombés els decrets d'habitatge. De moment, el president espanyol manté l'agenda institucional. I els castellers de Vilafranca han guanyat el concurs de castells. Els verds han descarregat el 9-9 amb folre per primer cop a la història. Completen el podi la vella de Xiquets de Valls i la jove Xiquets de Tarragona. La jornada de diumenge es va ajornar unes hores pel temporal. Més coses. 3 de cada 4 catalans consideren que hi ha molts o fins i tot massa migrants a Catalunya. Això ho diu un sondeig de La Vanguardia. Només el 17% creuen que el nombre és l'adequat. És la segona part d'una enquesta que diu que en cas d'eleccions hi hauria un empat tècnic entre el PSC i Aliança Catalana. I al Brasil, Lula da Silva i Flavio Bolsonaro es jugaran la presidència a la segona volta de les eleccions. La primera volta l'ha guanyat el fill de Jair Bolsonaro, d'extrema dreta, amb l'actual president trepitjant-li els talons. Cap dels dos ha arribat al 50% i la segona volta serà el 25 d'octubre. I ho anirem repetint al llarg del programa. Avui, Oques Grasses fan el primer concert de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Fins dissabte l'ompliran 4 dies, mobilitzant unes 220.000 persones, igualant així el rècord de Coldplay. I avui també es publicarà el cartell complet del Primavera Sound 2027 amb Madonna liderant totes les travesses. Fa unes hores, la diva del pop ha fet una història a Instagram amb una picada d'ulleta a Barcelona. El Primavera es farà del 2 al 6 de juny l'any vinent. Pel que fa als esports, el Barça femení ha perpetuat el seu domini aclaparador amb una golejada 7-0. 7-0 contra el Real Madrid. L'equip de Pere Romeu no va tenir rival davant de més de 40.000 persones al Camp Nou. És el rècord de públic en un clàssic a la Lliga a l'estadi. La gran protagonista va ser Clàudia Pina, que va fer 4 gols. I a l'espera que torni el futbol de primera divisió a segona, el Girona i el Sabadell van empatar 0 als seus partits. El Girona va ser millor que el Mallorca, però es va topar amb el seu porter. Tanca la jornada quart i el Sabadell també va mereixer més contra l'Andorra, però tampoc va passar de l'empat a 0 i a 7. Hi ha més coses que anirem repassant fins a les 11 del matí aquí al Matina Codina de RAC 105. Ara fem una pausa i tornem de seguida per veure com està la Mar Puga, a veure si està bé o no.
1: Ciutadans de Catalunya, ja tenim un nou dia aquí. Gràcies per començar-lo amb nosaltres. Matina Codina, RAC 105. Amb l'Ernest Codina.
2: RAC 105 Barcelona.
3: Mamma mia. Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia al musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
4: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
5: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
6: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova en el teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
8: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
9: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
8: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
9: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
10: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
11: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
12: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta a DigiMòbil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
14: Ja són 100.000.
15: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rec 105.
14: Instagram,
15: TikTok,
14: Facebook,
15: X,
14: YouTube.
15: I la nostra web.
14: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat Rec 105.
15: I tu, què esperes?
14: Som a tot arreu.
15: 100.000 i pujant.

0: Avicii en pau descansi al matí a Codina amb aquesta cançó que és estiuenca, que es diu Wake Me Up i que efectivament el que fa és despertar-nos, no? Que és l'objectiu, el leitmotiv d'aquest programa despertador. Per això es diu despertador. Bon dia, Marpuga, eh?
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, anem fent. Anem fent.
1: I jo sóc res.
0: He caigut una mica en aquesta epidèmia vírica, que no sabem ben bé què és, si és un refredat, si és una mica de Covid, o és una mica de grip, però vaja, tu també estàs una mica tubeta, no?
1: Sí, no estic fina, eh? Porto un cap de setmana de refredat, el meu germà també ahir vam estar a urgències, el tema està delicat.
0: És època, ens hem de cuidar i prevenir. Però vaja, és el que hi ha.
1: I tant.
0: Com afrontes la setmana, el dilluns? Hi ha alguna cosa que et faci especial il·lusió aquesta setmana o no?
1: Tu, la veritat que no. Bueno, que dilluns que ves festa, no? Tindrem un cap de setmana
0: dilluns
1: llarg.
0: Dilluns vinent, sí.
1: Cap de setmana llarg, això em motiva, m'agrada. I que divendres tinc metge i em dirà com evoluciona la meva cama. Són les més dues úniques.
0: Quines vibes tens?
1: Bones. Sí, has de projectar, bueno, saps?
0: Sí. Molt bé, doncs escolta, amb aquest optimisme i amb aquest bon rotllo, saludem a tots els matineros que ens esteu escoltant, que a mi ja de 6:45, com sempre a aquesta hora, repassem les commemoracions i efemèrides de coses que passaven tal dia com avui, 5 d'octubre.
1: Doncs sí, és que avui fa 57 anys ja que es va emetre el primer episodi d'això que estem escoltant, la sèrie Monty Python Flying Circus a la BBC.
0: Hòstia, mítics, els Monty Python, i tant que sí.
2: Jo soy el rei del jazzar, coco, el más mono rei.
1: I avui fa 60 anys que per 20.000 pessetes, és a dir, 120 euros, el primatòleg Jordi Sabater comprava el floquet de neu.
3: Una pastilla, por favor.
4: Ponme el cinturón.
1: Epa, ponte el cinturón. Avui és el Dia Internacional de l'Educació Vial, molt important.
0: Sí, home, a més, molts de vosaltres ens esteu escoltant des del cotxe. Hi ha noves normes de la DGT que hem d'anar aplicant i és important arribar, encara que sigui tard a la feina, però arribem-hi.
1: I pels fans de James Bond, avui també es celebra el Dia Mundial de James Bond, efectivament.
0: Ets fan, tu, de la saga, James Bond?
1: No, gens. Soc fan d'ell, del Pierce Brosnan, que crec que surt alguna de les pel·lícules. Aquest m'agrada, amb el traje.
0: Aniversaris. Quins famosos bufaran avui les espelmes?
1: Avui la Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Catalunya, fa 56 anys. També el periodista Albert Om, en fa 60. El felicitarem avui
0: al
1: programa.
0: Home, i tant que sí.
1: La humorista Patricia Conde, en fa 47. I seguirem amb Brian Johnson, el cantant de AC/DC, que en fa 79. Oh, yeah! Quin inici té aquesta cançó,
0: Ets rockera, tu, Marc.
1: No massa.
0: Ah, vale. No, és que t'he vist molt flipada i dic de cop i volta...
1: No, perquè és bona aquesta cançó, però no
0: sí,
1: sóc rockera.
0: Ara!
1: S'atura el món i és que avui la Kate Winslet, actriu de Titanic i entre moltes d'altres pel·lícules, fa 51 anys.
0: La Rose, amb un paper, efectivament, estel·lar en aquella pel·lícula. Algun aniversari més?
1: No, cap.
0: Doncs va, cop d'ull als astres. Què diu el Zodíac? Tindran sort els nostres oients?
1: O... Doncs mira, si avui ets Sagitari pots rebre una proposta inesperada. El dilluns et pot posar davant una idea o proposta que no tenies prevista. Pot semblar una cosa petita, a priori, però et pot acabar obrint una porta bastant interessant. Escolta bé el que has de dir. Si ets càncer, avui ets el signe que pot tenir sort en l'amor. Una mirada, missatge o conversa pot tenir més significat del que sembla. Algú pot mostrar un interès que fins ara havia mantingut una mica amagat. Si estàs pendent d'una persona, avui notaràs que alguna cosa potser comença a canviar. I si ets Taure, ets el signe que pot desencallar una situació. Una qüestió que portaves dies intentant resoldre pot començar a moure's. Una resposta o decisió d'algú et pot donar finalment el marge que necessitaves. Dilluns et deixarà amb sensació bona i és aquella que per fi portaves pel camí esperant.
0: Veus, aquests que penseu que el dilluns és un dia depriment, que sabeu que està ple d'oportunitats.
1: Veus?
0: Què? Endavant. Quin és el hit que has triat avui perquè la gent salti del llit cap a la feina?
1: És bo avui, és que aquest cap de setmana ha estat marcat per les pluges, no? Evidentment. I hi ha una col·laboració de fa 4 anys de l'Aitana, el Pablo Alborán i l'Álvaro de Luna, que es diu Llueve sobre mojado.
0: Doncs mira, a bodes em convides, perquè ha dit la Mònica que avui seguirà plovent,
1: doncs
0: hi haurà xàfecs, tempestes, i ja plou sobre mullat, amb la qual cosa doncs els aqüífers no poden absorbir tot això i continuaran baixant les rieres i el risc d'inundació avui es multiplica. 6:45, escoltem aquest hit de la Màrpuga.

0: Gili Movento, concessionari oficial Gili a Sant Boi de Llobregat, patrocina aquest espai.
1: Vinga, avui hi haurà renou a les carreteres i repassem tots els problemes, tots els contratemps que hi pugui haver ara mateix amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada amb diverses incidències actives a hores d'ara, doncs sobretot per esllavissades i inundacions, algunes des d'ahir a la tarda. Tenim tallades per esllavissades, com dèiem, la C1415A a Castellà del Vallès, en dos sentits de la marxa. També la BB-5159 a la Roca del Vallès. Per inundació, es talla la GI-682 a Blanes i la C352 a Franqueses del Vallès. També a hores d'ara la C35 es talla la sortida 87 a l'altura de Vidreres. També la AP7 a Cardedeu, doncs deixa tallades les sortides d'entrada a l'autopista, i també la C31 a Sant Adrià de Besòs en direcció Mataró, doncs talla l'enllaç amb la B10, amb la Ronda Litoral, en sentit Trinitat. Per altra banda, a la Roca del Vallès, doncs també a hores d'ara es talla un carril de circulació, també doncs per aquesta mateixa raó, en direcció Mataró, a la C60. Per altra banda, també hem d'afegir fa tot just una estona un vehicle avariat a la AP7 a l'altura de Sils, que en direcció Girona doncs també talla un carril de circulació. Totes aquestes incidències doncs se sumen a les retencions habituals, sobretot a hores d'ara, amb intensitat en tot el vessant Besòs i Vallès en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies, Ferran. Recordar que després del temporal històric d'aquest cap de setmana, després ens ho explicarà la Mònica Usart, avui encara no es pot abaixar la guàrdia per res del món perquè ha de ploure amb ganes a moltes comarques.
0: Anem a veure. Si penses que la mobilitat sostenible és un conte, dona-hi una volta. Si creus que la seguretat més avançada és només per uns quants privilegiats, dona-hi una volta. I si penses que tots els híbrids endollables són iguals, puja al nou Geely Esterrai EMI i dona-hi una volta. Geely, i puges? Consulta condicions. Geely Movento, concessionari oficial Geely a Sant Boi de Llobregat.
1: 9 minutets per les 7 del matí.
3: Matina Codina, abans de les 7.
4: Qui em truca ara, tio?
3: L'Arnau Molet.
1: Continua la ràdio en directe al Matina Codina. Sí. En aquest dilluns 5 d'octubre, en què recuperem en directe l'Arnau Molet. Bon dia.
5: Ei, bon dia, Catalunya, bon dia, Osona, què tal, com esteu, família?
1: Això tu, que vas caure malalt divendres passat, no?
6: Ai, Molet.
5: Sí. Sí, dijous a la tarda ja la cosa pintava fatal. De fet, dijous al matí ja la cosa no es veia que anava bé. Llavors a la tarda vaig agafar febre, el divendres no vaig venir, cap de setmana fet caldo, però avui estic aquí, amics, i ja està, superat, no, una mica?
1: Sí, tinc la sospita que va ser tu el que em va passar el virus, perquè jo ahir al matí em vaig llevar amb febre, també.
6: Ai...
5: Ja.
1: Però jo, com a bon professional workaholic, jo sempre em poso malalt al cap de setmana. Jo el dilluns ja estic aquí.
5: Sí. Però avui estàs bé o estàs això... Has vingut una mica dopat.
1: Estic correcte, perquè estic sota els efectes de l'Eferalgan, que me'l prenc molt abans del que tocaria, jo crec, però bueno... I bé, aguantar, què és aquest soroll que sento? Estàs al cotxe, doncs està plovent.
5: Està plovent, sí, està plovent a bots i a barrals,
6: però
5: amics.
6: Molt.
5: Sí, sí, estic aquí aparcat a la sortida 4 o 5 de la Ronda de Dalt, he aparcat aquí on he pogut, està plovent bastant. Hi ha bastants cotxes, hi ha bastant merder, per tant, avui molta paciència, com ha dit el Ferran Aràndiga.
1: Doncs, efectivament, plou sobre mullat. Avui serà un altre matí de moltes retencions de la xarxa viària i veurem què passa amb possibles noves inundacions. De moment...
5: Però hi ha una bona notícia, que abans ha dit la Mar Puga, que és que dilluns és festa.
6: Ah,
5: a mi no em representa gaire aquesta festa.
6: Però és igual, és festa.
5: És el dia de l'hispanitat, però és festa.
1: Sí. També és el dia, també és el dia que els meus pares fa 50 anys que es van casar. Per tant, jo m'agafo aquí.
6: Això és més maco.
5: Sí. Felicitats als pares Codina.
1: Però tot en el seu degut moment. Ara el que toca és comentar una curiositat que ens portes d'un hotel del Japó.
5: Correcte.
1: Del Japó.
5: Sí, no, endavant. Us deia això dels 3 dies de festa perquè, si voleu, podeu anar al Japó. I és que hi ha un hotel amb una història una mica peculiar. Concretament es diu Asahi Ryokan, que és a Fukuoka. Jo he estat al Japó i no sé ni on és això, però bueno, en fi. I penseu, o sigui, quant val aquesta habitació? Val 1 euro la nit.
6: Què dius?
5: I ara direu, on és la trampa?
6: Exacte.
5: Doncs que mentre dormiu, una càmera us estarà gravant tota la nit i retransmetent en directe tot el que passi dins de l'habitació per YouTube.
6: Quin mal rotllo. Què us sembla? Com has dit que es diu?
5: Sí. Mira, com has dit que es diu, t'interessa.
6: Sí.
5: Es diu Asahi Ryokan.
6: El busco ara mateix.
1: Home,
5: doncs endavant.
1: Hi ha so també o no? O només és la imatge?
5: No, només és la imatge. I he de dir que només es gravarà la zona on hi ha el llit, per tant, el que vindria a ser el lavabo i això queda fora de la càmera.
1: Sí, sí.
5: Podeu anar a fer les vostres necessitats amb tranquil·litat. A més, no se sentirà res, però
1: que...
5: sí que hi hauran voyeurs mirant com dormiu.
1: Què té d'apassionant veure algú dormir? És la pregunta.
5: No sé.
1: A no ser que siguis un malalt que vagi a buscar algú que dorm lleugeret de roba, per exemple, no? No? O
5: sí.
1: Intentar apreciar els moviments que es fan de nit, no sé, ho explica la notícia,
5: clar,
1: això,
5: raro.
1: Quin és l'objectiu de
5: Mira,
1: posar una càmera allà?
5: La notícia
1: allà?
5: Bàsicament diu que el tio aquest de l'hotel, que tenia una habitació que no llogava ningú perquè era una merda, bàsicament,
1: molt
5: i
1: bé.
5: Va dir, vale, si no puc guanyar diners amb l'habitació, saps què faré? Ho retransmetré tot per YouTube. Això, evidentment, ha tingut una publicitat bastant important, i aquí ha començat a guanyar calés pel YouTube. Llavors, pot llogar l'habitació per un euro, i totes les visualitzacions que té a través de la plataforma també monetitzen.
1: Yeah.
5: I això fa que
6: clar, i jo estic llegint que les parelles o la gent que hi va no pot mostrar documents, targetes bancàries ni realitzar actos indebidos frente a la lente. Això posa aquí a la notícia.
1: Sí, sí. Clar. Bé, ja sabem que els japonesos tenen aficions rares, com per exemple comprar roba interior usada en unes màquines de vending especialment disposades per aquesta raó. Tu que has estat al Japó, vas detectar algun altre vici,
5: sí,
1: algun altre hobby estrany d'aquesta gent o no?
5: Al Japó el que passa és que està molt normalitzat el tema aquest de la pornografia amb dibuixos, saps?
1: Sí.
5: Que no és, o sigui, no és imatge real, és dibuixat,
1: sí,
5: però clar, tu vas pel carrer i totes les botigues, els aparadors tenen aquestes revistes amb pornografia directament, i xoca molt, perquè
1: clar,
5: és com, ostres, m'incomoda una mica tot el tema aquest, saps?
1: Totes aquestes civilitzacions que són tan estrictes, tan disciplinades, al final tenen una cara bé que és molt més,
5: sí,
1: perillosa que no pas, per exemple, la cultura catalana, que són més oberts. Escolta, Molet, ho hem de deixar aquí, Tito.
5: Vale, doncs va, vinc cap aquí amb la canoa.
1: I acabarem la connexió escoltant només la pluja tocalla, Molet, i escoltem com plou a dins... Bueno, dins no, a l'exterior del vehicle del Molet a la ciutat de Barcelona. Silenci. Déu-n'hi-do com cau. Això és un ASMR, d'aquest...
5: Voleu que obri la finestra? Relaxa.
1: No. Hola!
6: Que bèstia!
1: Apa, aquí. Vinga.
5: Vale. Que em quedaré sense mòbil.
3: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105. Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
7: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
7: Truca a Verisure al 900 903 744.

0: gastronomía y tradición en plena Reserva de la Biosfera.
1: Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera.
0: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
3: Esto promete, mano.
2: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza a tiquitaca. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
3: Huele a compra, man.
2: A ver, huele. Va.
3: ¡Qué facilidad resolvió! ¡Sin complicaciones! ¡Ven a por más!
2: ¡Venga!
4: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
5: Ciutadans de Catalunya, ja tenim un nou dia aquí. Gràcies per començar-lo amb nosaltres. Matina Codina, RAC 105.
6: Amb l'Ernest Codina.
5: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.

0: 105, la casa dels teus artistes. Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
1: Quina ràdio escoltes?
0: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105!
2: Hola, hola, bon dia, benvingudes i benvinguts al Matina Codina, 5 d'octubre, dilluns, arrencant la segona setmana del mes, i saludem el Sergi Ferrer, bon dia.
3: Bon dia, Ernest.
2: Bon dia, Marc Puga.
4: Hola.
2: Bon dia, Alan Lillo.
3: Hola, què tal?
2: I bon dia, Xavi Cazorla.
5: Hola.
2: Fregant el pal, com sempre, el Cazorla, molt bé.
4: En su línia.
2: Que alguna cosa... Està plovent, no? Ara estàvem connectant sí, amb el bolet i és el que està plovent una altra vegada, no?
6: Correcte, està plovent. Sí. Avui serà dia de pluja, per aigua...
2: Però avui, ahir, abans d'ahir, sembla que s'ha obert la xeca, la xeta, Francesc.
6: I demà passat, dimecres, dijous, divendres...
3: Diumenge no.
6: Diumenge ja ho veurem.
4: Queda molt lluny.
2: Molt bé. Escolta, com ha anat el cap de setmana? Hi ha algun titular a compartir amb els oients o no?
4: Ni fu ni fa.
5: Ha plogut molt, llavors era un dia de veure Harry Potter i de posar-te una manteta.
6: El meu fill està molt carinyós amb mi.
5: Epa!
6: Sí.
4: Ui.
6: Això és una cosa que només els pares potser m'entendran, sobretot pares... masculins, vull dir, quan tens un fill... Música d'anècdota, eh? Sí, anècdota passada.
3: És bona, me l'ha explicat a fora.
2: He vist que va per allà.
3: Sí. És curta, l'és curta.
6: El meu fill ha complert ara 5 anys.
4: Oh.
6: I des que va néixer estava, gràcies, molt enganxat a la meva dona, no? Sí. És molt la mama, la mama, la mama. A més, hi ha una cosa sensorial que li agrada molt al cabell de la meva dona.
3: Clar, i aquí tu no pots competir. Aquí.
6: Jo amb això no puc fer.
4: No tens res a fer.
5: Que bueno, muy bonito.
6: Bueno, tranquilo. Llavors, el meu fill està molt amb la meva dona, però això ho vaig llegint al seu dia, i als nens moltes vegades hi ha un moment en el que de cop i volta el pare comença a ser com...
4: com més protagonista,
2: s'ha desenganxat,
4: no?
2: Com, una mica de la mare, que era la droga, i tu ara ets la metadona.
4: Ara
2: la metadona.
6: Allò de, no era conscient, des del punt de vista del nen, de que t'estimava tant, no? Llavors ara està sent molt carinyós amb mi,
4: i et fa pal.
6: Que no sé per què estic compartint això, però estic feliç perquè em fa molta il·lusió.
5: A nosaltres, si tu ets feliç, nosaltres
4: home,
5: també som feliços.
4: Gràcies. Gràcies. Gràcies.
3: No se puede agarrar de tu pelo.
2: Bé, algú va al concert d'Oques Gràcies avui, que és la gran pregunta.
5: Important moltíssima.
2: No, ja està. Escolta, una altra cosa, ja està.
6: Parlem de tots.
2: Ens alegrem. He fet una pregunta, eh?
4: Jo he dit jo, no.
5: No. Jo vaig dissabte.
2: Dissabte, jo també. Jo també dissabte.
5: Dissabte.
7: Carai, podeu anar junts, mira.
5: Ah, va, doncs mira.
4: Què aneu junts?
5: És que jo amb l'Ernest em passa com amb el fill del Max, que aquest any també l'he redescobert.
6: El fill del Max.
5: Seria el meu net. El Max, perdó, el fill de l'Alan. L'he redescobert jo aquest any, Ernest. No pel cabell, sinó per les múltiples facetes que havíem deixat enrere tu i jo.
4: Sí, us estimeu molt aquest any.
2: Et torno a caure bé.
5: O sigui, no aniria tan lluny, perquè no m'has deixat de caure bé. No m'has deixat de caure bé.
2: Hi havia alguns desajustos.
5: Sí, però els hem ajustat i ara tota la ràbia aquest any tu la volques en l'Alan, cosa que em va molt bé.
2: Bé, va, tenim 2 minuts per l'Info Puga, Marc Puga, d'aquest
4: parlament. Vinga, parlarem d'un concepte que és objectum sexuality o objectofilia.
5: Harry Potter.
4: Sabeu el que és?
6: No, i pues
4: sí,
6: no.
4: Doncs és un terme que utilitzen algunes persones per descriure una atracció emocional, romàntica o sexual cap a objectes inanimats. És a dir, enamorar-te d'un objecte, bàsicament. No? Sí, és tenir un vincle afectiu
2: real...
4: Jo ja
2: estic a punt de fer aquest pas,
4: amb aquell objecte.
2: Però les persones no m'acaba d'anar bé.
4: Doncs mira, Ernest...
2: Però pas amb els objectes.
4: No estaria malament, i és que hi ha una història real d'una noia que es diu Erika Labrie, que posteriorment va adoptar el nom d'Erika Eiffel. De la Torre Eiffel, perquè es va fer... Sí, perquè no ho sabia dir.
6: I en castellà, bé.
4: Perquè es va fer famosa el 2007 per fer una cerimònia simbòlica de compromís amb la Torre Eiffel. Saps? O sigui, es van com
2: casa. Una persona que hauria d'estar en un sanatori.
4: I ella va explicar que realment sentia una connexió molt especial i molt emocional amb les estructures metàl·liques, amb els ponts i amb tot el que és la torre.
2: Tot aquell tros rovellat de la torre, allò és molt atractiu.
4: Sí, bàsicament. Llavors, legalment no s'han casat, però simbòlicament sí, i ho explica un documental que es diu Married to the Eiffel Tower, i explica aquestes coses de la gent que sent aquesta atracció pels objectes. Per tant, no us sentiu estrany.
2: Hi ha un problema amb les productores audiovisuals que... fan cas a aquesta mena de bojos i a sobre encara fan un documental explicant sí. la filia com donant importància a una absonada absoluta.
4: A les xarxes socials van veure una foto seva amb una tanca i molta gent va dir que potser l'havia enganyat i l'havia deixat per aquella tanca de París. Però no és un divorci oficial, sinó és un rumor de les xarxes socials. Yeah.
2: Pregunta molt ràpida, ronda molt ràpida. A quin és l'objecte que estimeu més, companys?
6: Sí, home, jo la PlayStation, potser, no? Sí.
5: Doncs tenim un problema, Alan. Crec que ens ha estat enganyant. Vaya marrana, la Play 5 sobretot.
4: Jo el pato sí. donar al meu nino, que de fet sempre he dit toca fusta que no passi, però si em passés alguna cosa abans que a la meva família, que m'enterrin amb ell, perquè jo no em puc desvincular.
8: Hòstia, Mar, tens un problema pitjor del que em pensava, eh?
5: Jo vull que m'enterrin amb la Play de l'Alan.
2: Cazorla?
9: O amb el peluix de la Mar o amb un tornavís d'aquests elèctrics.
4: Ah, mira.
2: Un tornavís elèctric.
9: Sí, d'aquests que a més és taladro.
2: El fa servir molt.
9: El fa servir molt. Ja us explicaré.
2: El fa servir molt.
9: T'ensenyo un vídeo.
4: Que rico.
2: Fa servir molt.
9: Sí, que cada setmana ets muntar un moble i sí, sí.
6: T'estàs fent gran, Cazorla.
5: Sí. I tu, Ernest?
2: Home, jo, els auriculars.
5: Crec que pel que necessites aniria millor al micro, per un tema d'ergonomia.
2: Sí, per ficar-me al pal. No! Gràcies, Marc. Gràcies.
9: Però...

0: mira, aquest dissabte vaig estar amb la meva neboda de 10 anys i la tenia en bucle a casa seva. Vaig pensar, bé, a RAC 105 estem encertant amb aquesta aposta de Cat Psy, que són una girl band molt de moda amb noies de tot el planeta. Això es diu Animal, dedicada, sens dubte, a l'esperit d'aquest programa.
1: L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse.
0: Bé, això era la sortida de...
2: Ara va dir sort que no l'ha agafat.
0: Trucada patrocinada de Montse Interiors. Una trucada que no ha funcionat perquè ens ha saltat el contestador.
2: Quina pena.
0: Perquè deu estar dormint a aquesta hora del matí. Aquest oient que havíem de trucar...
3: El Víctor.
0: Víctor.
2: Parla
0: doncs
2: bé.
0: Ho provarem més tard o no, ja ho veurem. Si voleu encarregar la vostra trucada, desperta@rac105.cat. Ara el que farem serà recollir una trucada rebot al 902-47-705. El matinero o matinera més ràpida a marcar el telèfon s'emportarà 50 pavetes per anar a qualsevol de les 27 botigues de la Montse. Hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Com et dius?
4: Em dic Marta.
0: Marta, fas veu de molt desperta, eh?
2: Hola.
4: Perdó?
0: Que estàs molt desperta, que tens una veu molt clara, que
2: no
0: ja has sortit de casa.
4: Estic amb cotxe, estic conduint ja.
0: Molt bé.
2: Més et val que estigui desperta.
0: Se't nota que ja fa estona que voltes. Com ha anat el cap de setmana, Marta?
4: Molt bé, una mica plujós, però molt bé.
0: Ja, no has sortit de casa? Has fet una mica de manteta i pel·lícula?
4: He anat amb amics, hem estat amb amics, amb colla.
0: Perfecte, perquè hi havia un avís de Protecció Civil de no sortir de casa. Veig que tu li has fet molt cas, Marta?
4: Sí.
2: Bueno, igual han estat a dins d'una casa.
4: Hem fet a colla en el mateix poble, a Sant Esteve d'Enbas.
0: Des d'on ens escoltes, Marta?
4: Des de Sant Esteve d'Enbas.
0: Preciosa, la Garrotxa. I on treballes?
4: Sí. Treballo a Vic.
0: Ah, molt bé.
5: Mira.
0: Fantàstic, a la capital d'Osona. A on vas? Pots saber o no? L'empresa, o passem?
4: Bueno, és una fundació.
0: Una fundació. Oh.
3: Fundació de Vic.
0: Clar, una fundació de Vic. Doncs escolta, 50 euros per tu, que tens dues botigues a Vic. No sé, ara és època de, com bé dèiem, de ruixats, d'estar una mica a casa, una manteta, unes cortines... Què et penses comprar? Un nòrdic, un pijama, unes sabatilles...
4: Moltes gràcies.
0: Ah, molt bé.
6: Dame el dinero.
0: T'he preguntat si hi havia alguna cosa que et feia il·lusió o no.
4: Gràcies. Si hi havia alguna?
0: Sí, alguna. Josep Maria Mainat, si rius tant, no. Si hi havia algun element de Montse Interiors que et feia gràcia especialment comprar, adquirir.
4: Home, manta sempre, manteta sempre.
0: Una manteta. Doncs, Marta, no pengis, que t'anotem les dades, entesos?
4: Moltes gràcies.
0: A tu, gràcies. Fem una pausa i tornem de seguida al Matina Codina amb tota l'actualitat. Hi ha alguna cosa que vulguis destacar, Xavi, del que escoltarem de seguida?
2: Totes.
0: No. Totes.
2: És que no m'ho penso perdre. És millor ganxo aquest.
0: Que concret.
7: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.
10: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
12: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
13: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
12: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
14: Lidl és el número 1 en qualitat preu segons la valoració dels consumidors. Ara amb Lidl Plus tria bananes a 0,99 al quilo, t'estalvies un 33%. I tonyina clara pack de 3 a 1,79, t'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
15: Torna a l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
16: Totes les marques, millors ofertes.
15: Expro Reus, del 9 al 12 d'octubre, t'esperem.
3: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
5: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
15: Sabem que les retencions de cada matí se't fan eternes. Per això fem un programa de 5 hores.
9: Ah, vale.
15: Cada dia de 6 a 11. Matina Codina. Només a RAC 105.

0: L'artista que deu necessitar una màquina llevaneus per apartar els bitllets a la porta de casa seva o està petant a tot el món, als països bueno, de parla hispànica, sobretot, òbviament, l'Aitana, amb cançons com aquest, Connexió psíquica, del seu àlbum Quarto Azul.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: El Matina Codina és l'hora de fer zapping.
0: Vinga, uns flaixos d'actualitat ara mateix a la Matina Codina amb el Xavi Cazorla i els àudios de cada dia.
3: A veure, ha estat un cap de setmana de Sant Cristo Gros a Catalunya per les pluges i el queda també, perquè les esllavissades i inundacions han provocat, entre altres coses, que els trens de joguina que circulen per tot Catalunya tinguin algun petit problema. Fa uns minutets a Sants la cosa estava així.
4: Ara mateix Rodalies funciona amb pentes i rodolons. Almenys des d'aquí, des de l'estació de Sants, portem 30 minuts i ha sortit només un sol tren. A les pantalles no hi ha cap mena d'informació sobre si els trens estan demorats o no. Per tant, tot apunta que avui serà un nou dia de desgavella.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: De fer. Bé, canviem de tema perquè ahir el femení va triomfar el Clàssico. Oh, el Barça.
1: Que bones que són aquestes.
3: Sí que 7-0, president?
1: I tant.
3: El Clàssic es va jugar al Camp Nou, el Barça li va fotre 7-0 al Madrid. No sé quin dels gols et va agradar més, Presi.
1: El primer.
3: El primer. I que va marcar aquí?
1: L'Alexia Putellas.
2: Que no, però si no, ja no juga al Barça.
1: Ah, vale. No. Me l'he jugat.
3: El primer el va marcar la Clàudia Pina, futura pilota d'or, que ahir va fotre 4 xitxarros.
4: Oh. La pilota dividida. Pina encara la manté. Pina dins l'àrea. Pina busca espai per xutar. Encara Pina. Punt de penal. Pina, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Pina, gol! Ara sí, amb Pina, pot arribar el hat-trick! Hat-trick, hat-trick, hat-trick, hat-trick, hat-trick, hat-trick, hat-trick! Pina, dins l'àrea, faràs un pòquer? Faràs un pòquer! Faràs un pòquer! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! I tant si ha arribat la maneta! I tant si ha dit el Barça que la volia fer abans del descans!
2: 7-0 amb un pòquer de Clàudia Pina.
1: Uau, la
2: cara de pòquer la que va quedar les jugadores del Real Madrid i també el Florentino Pérez. No sé si és cosa també de Negreira, aquesta pallissa 7-0.
1: Ara, escolta, com m'agrada la Pina, perquè ho fa molt bé.
3: Pina,
1: i juga molt bé.
3: Pina.
1: Com que Pina?
3: Clàudia Pina.
1: Perdona, el Rapina, em dieu que és Rapinya, i ara que aquesta Pina es diu Rapina.
3: Mira, aquí tens raó.
2: En qualsevol cas, president, el vull felicitar perquè hi va haver veus al principi que vostè no donava suport al Barça femení.
1: Ai,
2: i amb els resultats al palmarès i el joc d'aquest equip, sens dubte,
1: home,
2: es pot dir que això no és així.
3: Ara, i l'Atenea del Castillo, que és la franquista aquesta que tenen, com rabiava.
1: Sí.
3: La van substituir a la segona part perquè van dir ja anem 6-0 i només donaràs patades i no vull que t'expulsin. 28 vegades han jugat, 27 victòries pel Barça i un empat.
2: Doncs ha triomfat com el Barça femení també els castellers de Vilafranca.
5: Sí,
2: Xavi Cazorla.
5: Sí, senyor.
3: Ahir al Tàrraco Arena, jornada històrica al concurs de castells de Tarragona, i van guanyar, doncs, això, els castellers de Vilafranca, que van carregar i, sobretot, descarregar el 9 de 9 en folre.
2: Una altra actuació històrica.
6: Vale. Atenció als castellers de Vilafranca, 9 de 9 en folre. Carregat! I es col·loquen líders i ara ve la batalla. És el castell que no ha descarregat mai ningú. Serà avui el primer dia. Serà avui el que marqui el castell.
5: I tant que ho faran.
6: Vilafranca el descarregarà.
5: Fins a París.
6: Vilafranca el descarregarà.
5: Fins a París.
6: Surten les sisenes. Primer de les torres laterals, ara del 3 central. Estan ja totalment fora de lloc els terços, però queda molt poquet. Vilafranca descarregarà el 9 de 9. I Vilafranca guanya el concurs. 9 de 9 en folre. Descarregat!
2: Us prometo que m'agradaria viure amb aquesta passió els castellers, perquè jo considero que tinc un ADN molt català, però encara, com que Osona, per exemple, és una tradició que no ha arribat amb aquesta empenta, amb aquesta força, encara em costa saber què són, per exemple, les manilles.
3: Ja, però quan ho veus des de fora, jo sóc de Castelldefels, que si no ha arribat a Osona, imagina't el Baix Llobregat.
7: Però hi havia un castell.
3: És que els grocs de Castelldefels estan fent una feina excel·lent.
7: Perquè és bo llets el que era, però vaig veure la teva germana i ha penjat stories de...
3: Sí, m'agrada que em comentis que mires l'Instagram de la meva germana. En qualsevol cas, els grocs de Castelldefels ho fan increïble, però que quan ho mires des de fora sense tenir-ne ni idea, a mi se'm posa la pell de gallina, que dic que és Jaume I, que la sang circulant i dient...
2: Aquell arc de Sant Martí que es dibuixa allà al Tàrraco Arena a la jornada castellera de Tarragona realment és espectacular. I la imatge no hi has d'entendre, és realment espectacular.
8: El problema potser és la gralla. A mi les gralles tan fortes m'atabalen una mica.
3: Exacte, no és bona.
2: Bé, en qualsevol cas, aquest castell que va fer guanyar els castellers de Vilafranca, que no s'havia fet mai, per tant, una nova jornada històrica. També per la vella Xiquets de Valls i els joves Xiquets de Tarragona, que també ho van fer molt bé, com tots. Cazorla, moltes gràcies.
3: Hola, adéu.
2: Vinga, som-hi.
9: A Condis sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec.

0: sempre per la companyia.
1: Doncs han obert nous camins sonors als Figaflaues des de Valls, terra de calçots. Ells van experimentar amb la bachata i que bé que els va sortir.
2: Oh, i tant. Oh.
1: Mira, me la menjaria una cindriera. 6 minuts i 7:45 del matí.
3: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
4: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
3: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
1: Veolia us ofereix la previsió del temps. Mònica Usart, molt bon dia.
5: Hola, què tal? Bon dia.
1: Després d'aquest temporal històric del cap de setmana sense precedents, avui no podem abaixar la guàrdia encara, eh?
5: No, perquè està plovent. Ara mateix ho fa cap al Vallès, al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Penedès, al Garraf i també al Tarragonès. A més, localment descarrega amb intensitat i ara al matí aquestes pluges es poden repetir, sobretot en trams de la costa i del prelitoral. I després a la tarda, bona part de les comarques de Girona, Barcelona, Catalunya Central i punts del Pirineu, Prepirineu i Camp de Tarragona. Hi ha avisos del Meteocat un dia més per més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ara al matí sobretot a prop del mar i després a la tarda en aquestes comarques que comentàvem que descarregaran les pluges amb més ganes. Per tant, paraigua sobre i molta precaució. Tenim rius i rieres molt carregats, el terreny també molt mullat de les pluges del cap de setmana i per tant qualsevol patac d'aigua ens podria portar algun problema.
1: Els cabals tornen a anar carregats, no entenc?
5: Sí, i els propers dies no fem net, eh? Continua el temps insegur, almenys fins al cap de setmana. Sí, fins al cap de setmana pinta que cada dia, un lloc o altre, s'escaparà.
1: Està molt bé que anem remarcant els avisos de no creuar rieres i tal, i tot i així he vist imatges de cotxes travessant rieres, eh?
6: Sí, a l'Hospitalet un tio que va dir, mira, crec que activo el mode submarí de l'Opel Corsa i cap a dins.
7: Si sabes conducir bien, no hay problema. El problema es que, bueno, a veces coge mujeres o gente mayor.
1: Aquest tio va haver de baixar del cotxe i nadar.
5: Sí. Ja. Sí,
8: el James Bond ha fet molt mal.
1: No sé si heu vist el vídeo, no? Però...
5: Sí.
1: Realment espectacular. Sí. Doncs, Mònica, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres. Fins ara.
1: Anem amb les notícies. El Xavi Pardo, que ja pren el seu lloc.
9: Hombre, Pardo. Hola.
1: Per explicar, efectivament, que aquest temporal que diu la Mònica ha deixat el país potes en l'aire. Oh. Quines són les conseqüències, especialment, entenc que amb la mobilitat.
10: Amb la mobilitat és el capítol on tenim més afectacions ara mateix. Es tradueixen sobretot aquests aiguats en un caos avui a Rodalies, amb incidències a gairebé totes les línies. Per fer-ho fàcil, direm que de l'entorn de Barcelona, l'única línia que funciona bé, correctament, sense talls, és la R2 Sud. La resta...
1: Digue-ho com si fossis un informador de la Renfe.
6: Si és de la Renfe, has de fer.
1: Ah. Un segon.
11: I en castellà. Has tomat els pasajeros de forma en mercancía porque no venía de la Sud.
12: Olé!
1: Molt bé, Pablo, tio.
12: No s'ha entès res.
10: Seria això, no?
1: No cal entendre res. No cal entendre res. No va res.
10: Només funciona l'R2 Sud. La resta estan o tallades o van amb una sola línia, per tant, les freqüències de pas estan alterades. En fi, un caos. Busqueu-vos alternatives que no passin pels trens de Rodalies.
1: Molt bé, gràcies.
10: També hi ha problemes a les carreteres. A aquesta hora hi ha també unes 6.000 famílies sense llum, sobretot a Barcelona, però també a Premià de Mar, Sant Cugat, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Hi ha una desena d'escoles tancades, sobretot al Maresme i al Vallès. Per tant, déu-n'hi-do les afectacions i les conseqüències que encara s'arrosseguen en el dia d'avui, a més amb pluja que continua caient. Per tant, les coses poden anar a pitjor.
2: Ai,
10: sempre poden anar a pitjor. Quedeu-vos amb aquest missatge.
2: Escolta, Xavi, que romàntic això de que la gent estigui sense llum a casa.
12: O sigui, saps que ara, romàntic.
2: D'aquí 9 mesos poder hi ha un baby llum.
6: Ah, mira.
2: En aquest cas, baby llum.
10: Sí. És tan romàntic que ho pots explicar a totes les famílies que estan llançant tot el que tenien al congelador. Perquè ja no els...
7: Pagar seguro, eso, passarà, hombre. Siempre le puede decir que tenían langosta, bogavante, y oye, seguro que vas a ver.
10: I treure't un sobresou. Avui també estem pendents de Pedro Sánchez, que, segons expliquen, té coll avall que avançarà les eleccions.
6: Exacto.
10: Però encara no ha decidit quan. Si fem càbales, si les convoqués avui o demà, les eleccions podrien ser, serien baix el 29 de novembre, però si s'espera a convocar-les a mitja setmana ja, ens n'aniríem el 6 de desembre. Per tant,
1: és el pont, és el pont.
10: Just al mig del pont.
6: No, això ja ens va fer... Oi, que va donar unes altres eleccions?
13: El 28 de juliol.
10: Es va fer votar el juliol, sí, en plenes vacances.
1: Tu què creus que farà?
10: Home, és molt més Pedro Sánchez votant ple d'un, al mig d'un pont del desembre.
6: És, no? És, és el pont de la Constitució, no? Sí, és com que té encara un simbolisme.
10: El dia de la Constitució, de fet, no? Sí, sí, és de
6: eres un perro, eh?
0: Gràcies.
6: Eres un perro.
10: Veurem, veurem si ho anuncia.
0: Calla-te,
6: no, no, no, no es pot dir per l'hora que és.
0: Canta't conmigo,
6: no.
0: Pedro Sánchez.
6: No, no, què estàs dient?
10: Presidente.
1: Alguna cosa més, perdó?
10: Doncs que, parlant d'eleccions, Lula da Silva i Flavio Bolsonaro es jugaran la presidència del Brasil en una segona volta el 25 d'octubre. Bolsonaro ha superat el seu rival i serà el favorit de cara a aquesta segona volta, però vaja,
6: però és el fill, no?
10: Sí, el fill, el fill, sí.
6: Que guap, que és maco això, que es vagin passant els oficis.
10: Sí, és molt democràtic.
0: Neymar Júnior.
1: Apassionant. Xavi, perdó, moltíssimes gràcies.
10: A vosaltres, guapíssims.
1: Ho ha patat molt fort aquest cap de setmana Shakira al Macondo Park de Madrid. No hi ha pujat a l'escenari Maluma de moment, però sí que, per exemple, entre altres, la Dua Lipa.

0: celebració extraordinària en aquest merengue amb el ritme tropical d'Agua, una cançó que explora l'atracció física entre dues persones, a veure si entre ells això s'acaba concretant en alguna cosa. De moment sona a RAC 105 la Shakira, que és la dona del moment. Ja està a la meitat. No, crec que el diumenge que ve, el dia 11, ja acaba. Els concerts al Macondo Park.
1: Ja recullen tot i s'ho emporten.
0: Sí, per fi, perquè comença a suposar una turra, com la que comença aquesta setmana Sergi Ferrer amb Oques Grasses.
1: Sí, senyor, perquè avui, demà, divendres i dissabte, l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona dirà adeu a Oques Grasses.
2: Ostres!
1: Per dir adéu a 16 anys de música, sembla que el cel també està trist, perquè pot ser que plogui, Josep.
3: Pot ser que plogui, llavors suposo que serà més maco encara els comiats.
0: Sí. Ha dit la Mònica que teòricament ha de ploure abans del concert avui, i anirem veient els pròxims dies.
4: Compte els propers dies, perquè és cert que tenim una setmana per endavant.
0: Això és veritat.
4: Pelicadota.
1: Que, gràcies, Francesc. En qualsevol cas, ha costat molt arribar a aquest punt, no tant pels 16 anys de música, sí pel que va suposar aconseguir entrades per Oques Grasses. No sé si recordeu que van anunciar una data,
2: una guerra.
1: Es va omplir, després van anunciar una segona data.
2: Va ser difícil o què?
0: Molt. Hi havia molta gent com el Xavi Cazorla que les va comprar sense mirar que hi havia un cap de setmana llarg pel mig.
5: Sí, sí. Bueno, perquè mira, l'últim concert les comprem i llavors en cap moment vam mirar que el 12 d'octubre era festiu, però és igual.
1: Ha sigut tanta la febre per aconseguir aquestes entrades que el Josep Montero i la seva banda van fer una cançó dedicada a tot aquest procés i al que és el comiat en general. I aquesta versió exclusiva que potser cantaran avui es diu Estic fart de tu.
0: Oh!

0: Tamasso, Tamasso.
1: Moltes gràcies.
2: Que bona.
0: Oh. Doncs avui el primer concert de comiat a l'Estadi Olímpic. Fins al dissabte, Josep, l'omplireu 4 vegades.
1: Bueno, no sé si omplirem, perquè estic veient molta gent que ara que van comprar 300 entrades per fer negoci i ara potser doncs, no saben què
0: fer. Això és una bona notícia pels que no les van poder comprar, no? I ara les poden comprar a la revenda. Esperem que la gent no, diguem-ne, especuli amb el preu. 220.000 persones els veuran en directe. Una dada que només havia aconseguit abans Coldplay, què et sembla, Pep?
1: Som els millors que els Coldplays o què?
3: Bueno,
1: donaré la mà a tots o què? Estaré a la porta del Montjuïc donant demà 220.000 persones, o què?
4: Què més?
1: Abrir la mà una mica de...

0: REC 105 Barcelona.
1: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
2: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
3: Mamma mia! Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamialmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
4: Instal·lador, instal·ladora, aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
5: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
4: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
5: Acredita't a efintec.cat amb el codi EFINTEC26. Efintec, impulsant una nova era energètica.
6: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
7: Autovivo Punès. Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a Autovivo
8: Punès. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
9: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
10: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
11: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta Digimòbil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
12: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
13: Per trobar bona música.
14: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
15: Tisse Locarti.
16: Mi penya del RAC 105.
17: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
18: Família de RAC 105.
19: Som els Catarres.
20: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
21: Som els Tiets.
22: Soc el Migui Núñez.
23: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
24: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
25: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
26: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
27: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
28: No, no cal creuar mig món.
29: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
30: Un petó i una abraçada, família.
31: Un petonet de part de tots, sí.
32: Això és RAC 105.
33: Un besinho.
34: A RAC 105.
35: Merci, besito.
36: RAC 105.
37: Sempre apostant per la música en català.
38: RAC 105. La teva música.
39: La ràdio dels teus artistes preferits.
40: Aquest és el so.
41: Aquest és el so. RAC 105.
42: Ei, família, va, que ja estem en òrbita en l'inici d'una nova setmana. Tota l'energia i totes les bones propostes, com per exemple exercitar-te, fer esport a la cursa dels nostres companys de RAC1, que aquest any es corre a Platja d'Aro. Sumeu-vos-hi a l'onzena edició de la cursa a la Costa Brava, Basté.
43: I tant, bueno, ja estarem.
42: Estàs a punt o no?
43: Jo m'ho prendré pràcticament, xiruxano, fes blanc, és una cosa de familiar.
42: Normalment fas la narració, tu. Tu sí, corre, no t'he vist mai.
43: Sí. També pots anar caminant, hi ha gent que va caminant. Sí. Ja arribaré, passo el matí...
42: Sí, pots parar aquell passeig de botigues, un cop d'ull, alguna ganga...
44: Bé, casa.
42: El diumenge 18 d'octubre veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres i passeu un dia d'esport, ràdio i moltes sorpreses, com sempre, ràdio en directe amb els nostres companys del Via Lliure, el Xavi Bundó, i també un munt de cares conegudes, el Basté, el Clapés, la Ballonesta, l'Aleix Parissé, l'Edu de Batlle, el Jaume Molló, els Màpets de la versió i molts més. Inscriviu-vos a la cursa de RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Tip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Govern de tothom.
45: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
42: A veure, va, que avui hi ha un col·lapse a Rodalies, ara està plovent, la xarxa viària és un autèntic embolic, posem negre sobre blanc amb el Ferran Arandiga. Bon dia, Ferran.
0: Ara sí, tenia el micro apagat, disculpeu. Ah, doncs continuem la jornada amb diverses incidències. Recordem que tenim tallades per esllavissades la C14-15A a Castellà del Vallès en ambdós sentits de la marxa. També la BB-51-59 a la Roca del Vallès. Per inundacions també es talla la GI-682 a Blanes i la C352 a Franqueses del Vallès. Per altra banda, la C35 continua tallant la sortida 87 a Vidreres i la AP7 a Cardedeu. Doncs també tanca les sortides i entrades a la mateixa autopista. Vista. A la C31 a Sant Adrià de Besòs continua també tallat l'enllaç amb la Ronda Litoral en sentit nord cap al nus de la Trinitat. També per altra banda recordem que a la C17 a Granollers, doncs a causa de despreniment s'obliga doncs a obrir un pas alternatiu. En aquesta via hi ha uns 13 quilòmetres de cues en sentit sud des de l'Ametlla del Vallès. Tot això, tot plegat, doncs complica la circulació i a hores d'ara tenim dos accidents. Un ha estat a la C32 entre Vilassar de Dalt i Mataró en direcció a Barcelona que obliga a tallar un carril de circulació provocant uns 5 quilòmetres d'aturades. I el segon accident ha estat a la A2, a l'altura de Cornellà de Llobregat, que en direcció Lleida doncs, també talla un carril provocant 3 quilòmetres de retencions. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
2: Perfecte, aquí el tens.
1: Ja?
2: Ja.
1: Sí?
2: És així?
1: De debò?
2: I tant, de debò.
3: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a volkswagen.es.

0: una melodia clarament seductora, aquesta de la Taylor Swift, des de l'ampliació del seu treball Life of a Showgirl, amb el títol d'Encore, quatre noves cançons, una de les quals és aquest Patient Zero, que fa servir la metàfora de epidemiològica, per culpa del fet que és víctima d'un ex seu tòxic. Vigilem això.
1: Mira, con las almendras, també.
0: Sí. Marc Puga, bon dia.
2: Hola!
0: Que canta és, no és la Mar Pogué, és el Freddie Mercury.
3: Susto.
0: T'imagines que cantessis així? Que desaprofitada estaries aquí al matí.
2: Ara
0: pareixen
2: constipada, que si no...
0: A veure, hem d'explicar que hi ha a subhasta un quadern de Freddie Mercury amb lletres escrites a mà. No sé si ja s'ha comprat, si encara el puc comprar.
2: Ara ho expliquem. És una joia pels fans de Queen. Està tothom revolucionat. I és que ja s'ha subhastat aquest quadern personal de Freddie Mercury amb desenes de pàgines escrites amb la seva mà, o sigui, amb la seva pròpia mà.
0: Ullo i letra.
2: És molt fort. És el quadern que el cantant va utilitzar durant la preparació del seu primer disc en solitari, Mr. Bad Guy, el 1985.
0: Has pogut veure la lletra que fa el Freddie Mercury?
2: He pogut veure alguna imatge i conté esbossos de lletres, idees i anotacions personals que permeten veure com el Freddie Mercury anava construint totes les seves cançons.
0: Sí, però jo volia saber si fa bona lletra el Freddie Mercury.
3: Eso es.
2: Ah, vale. Una d'aquestes de músic com de menja una mica.
0: Ah, doncs llavors fa molt mala lletra.
2: Sí.
0: No?
2: Llavors, entre les pàgines primeres hi ha esborranys de temes com Living on My Own,
3: que bona que era, que
2: Mr. Bad Guy o Money Can't Buy Happiness.
3: Mònica.
2: Això pels fans, Això només l'escolteja dels fans. I també fragments de cançons que finalment no es van arribar a publicar. Vull dir que és un quadern amb molt de valor. Tenir una peça així, evidentment, té un preu, i s'ha venut...
4: Però que sigui barat, perquè per m'ho has preu... explicat, em sembla un penyazo que no sabia un fotre.
2: En
4: sèrio?
1: Però no, per sempre va bé per muntar receta de cocina.
2: El preu, per quan diríeu, Toni, per quan diries que s'ha venut això?
4: Això, a partir de 100.000 dòlars, ja em sembla car.
2: Ja et sembla car. Doncs mira, s'ha venut per uns 318.000 euros.
3: Hola.
2: Sí, una autèntica barbaritat tractar-se d'un quadern amb lletres
3: tant,
2: escrites.
3: Està molt bé, a mi m'encanta, Queen.
2: Però diuen, el descriuen com una peça històrica.
0: Albert, és el teu aniversari, que avui fa 60 anys.
2: Ah, sí, per molts anys.
3: Gràcies, en vida vostra.
2: Regalem el quadern.
0: No, tu que estàs molt content.
5: Això és que has pres sucre, gamberro.
0: Entusiasta.
3: A més, a mi... M'he pres una magdalena.
2: Bona, ai, tu!
3: I a més, publico un llibre.
0: Estirar la casa per la finestra.
3: Que es diu... Que diguin el que vulguin.
0: Que no t'inventis coses, va, en sèrio.
3: Que sí que m'he tret un llibre.
0: Però si vols un llibre,
3: que diguin el que vulguin, que jo ja estic content. Això és la contraportada.
5: I era molt llarg.
2: S'ha enfadat, diu que sí que tret un llibre.
3: No em creu ningú en aquest programa.
5: Vols dir que es diu així?
0: Crec que no es diu així.
3: Que diguin el que vulguin.
0: En fi, moltes gràcies, Mar.
5: No, es diu què dirà la gent.
3: Això.
2: Més o menys.
6: Però era el que anava abans, de que diguin el que vulguin. I què dirà la gent? Que diguin el que vulguin, que jo ja estic content.
3: Veus com sí?
0: Aquesta tarda del programa la podem eliminar, aquesta, aquests últims 15 segons.
7: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
0: Amb el millor pernil, escoltem la cançó Boomer.
8: Oh! Estàs escoltant la cançó Boomer de l'Alan Lillo.
0: Epa! Va, anem a aixecar els pèls dels braços de moltíssims oients a aquesta hora del matí.
9: Havia d'arribar el dia que sonés el grup que sonarà ara, amics.
5: Ai, ja sé què has fet.
3: Ostres.
9: Què? I ho farem amb l'excusa de que el dissabte va ser l'aniversari d'un dels seus membres,
5: ai,
9: el Kevin Richardson.
5: Ai, el Kevin Richardson.
2: Que bo.
9: 50 anys. Perdó, 54 anys ha fet un dels cantants...
5: Ai...
9: de Backstreet Boys.
2: Oh!
0: Si no m'equivoco, estan actuant a Alemanya.
9: I tant.
5: Ostres, que diguin el que vulguin.
9: I amb 28 cantava aquesta, que es deia I Want It That Way.
2: Oh!

0: tamarral d'aquells que s'han de cantar a ple pulmó el cotxe camí del Matadero. I want de duell des de l'emblemàtic disc Millennium dels nord-americans a final d'any. Tornen a Las Vegas amb la seva residència i ara els tenim per aquí fins a demà passat, fins dimecres.
1: Que fort, eh?
0: A Düsseldorf, Alemanya.
2: Salut.
0: Espera't, un moment, que hem de parlar de Xocolates Torres, perquè si ets fan de la xocolata, això t'interessa moltíssim. Els amics de Xocolates Torres us presenten al seu espai Shop and Show. Allà podràs gaudir d'una experiència immersiva a 360 graus per conèixer l'origen del cacau, el procés de l'elaboració de la xocolata i la seva història centenària. I el millor de tot, companys, l'experiència és gratis!
3: Toma!
2: Immersiva.
0: Per tots els particulars, aneu a Cornellà de Terri, a Girona, a conèixer les seves rajoles, xocolatines, cremes, xocolates feta i productes exclusius que no trobaràs al supermercats. Reserva la teva plaça a xocolatestorres.com, xocolatestorres.com/visítanos.
1: Molt bé.
2: Sí. Jo hi vaig anar, em va encantar, per cert. Molt recomanable, eh?
0: Sí, eh?
2: Sí, sí, en sèrio.
0: Sergi Ferrer.
4: Hola.
0: Les notícies que no han passat. Els titulars erronis. El desinformatiu. Cada dilluns.
4: Que no he empezado. Josep Montero confessa que li fa molta mandra fer els concerts aquests de comiat. Com que quatre dates?
5: No
4: se'n recordava, pobre. Les pluges torrencials obliguen a suspendre la pluja normal a molts punts de Catalunya. Ojo que plou, ha dit Protecció Civil. Amunt és alert. I Urbagestión haurà d'oferir una alternativa social d'habitatge a Pedro Sánchez en cas que hagi de marxar a la Moncloa.
2: Bueno, bueno.
4: És un hijo de fruta, però nos cae bien, han dit.
2: Es l'único bueno que has dicho este.
4: Calleu. Sí. Junts votarà finalment a favor del decret de vivenda després que Puigdemont veiés els preus de lloguer idealista de cara quan torni a casa. Never surrender, ha dit un de Junts. I Salvador Illa se sumarà a la vaga general fent veure que no va amb ell el tema.
5: Ja,
4: a la huelga, camarades, ha dit.
5: A la huelga, camarades.
1: Molt bé.
4: I un hipocondria que es vacuna de cuentitis per primer cop a Catalunya. Tinc molta por, ha dit Marpuga. I les noves normes de la DGT obligaran els conductors a avançar els ciclistes respectant els 3 metres per sobre dels ciclistes.
5: Què?
4: Hauràs d'agafar molta embranzida, han dit de la DGT. Per sobre. Passarà per sobre.
2: Ja s'ha entendido, no lo sobreexplique.
4: El nou director del Grupo Godó respira tranquil després de saber que encara que es digui RAC 105 no vol dir que hi hagi 104 ràdios més per gestionar. Quin susto, ha dit mentre pensava en pujar el sou a Sergi Ferrer.
1: Ostres!
4: Són les notícies. I atenció, última hora del cas Negreira. El Madrid publicarà una edició especial de l'informe contra el Barça en tapa dura, pròleg de Josep Pedrerol i il·lustracions de Pilarín Vallès.
1: Ah, oh, que guai.
2: M'ha pillat.
4: Te lo firmo en Sant Jordi, ha dit Florentino. I el llibre també. I el Barça femení, cállese. El Barça femení jugarà a partir d'ara amb només 5 jugadores al camp per intentar que el Barça-Madrid tingui algun tipus d'emoció.
1: Ostres.
4: És molt avorrit, ha dit Clàudia Pina, marcant el quart gol sense voler.
0: Gràcies, Sergi. 3 minuts i les 8 del matí.
2: S'ha entendido nada.
6: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
7: Coneixes Thinkers? Jo no el coneixia fins que la meva mestra el va fer servir a classe i he après com estalvia energia a l'escola i a casa.
8: Els programes educatius Thinkers de Repsol ja apropen les claus de l'energia i la sostenibilitat als alumnes de més de 9.000 centres educatius. Descobreix-ne més a fundacióRepsol.com. Fundació Repsol, l'energia d'aprendre.
9: Recordes el teu primer Corsa?
10: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
11: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
13: increïble.
12: Platòric.
13: Kiwi.
12: Eh?
13: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç de 0,65 la peça.
12: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
14: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
15: Descobreix el so de brou amb de colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De colors, ja disponible.
16: Amb el suport del Departament de Cultura.
1: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
3: Peugeot.
6: Millora la teva rutina escoltant el Matí Nacudina.
16: Cada dia de 6 a 11
6: a RAC 105
16: amb l'Ernest Codina.

0: cotxe, la poso a tot volum i abaixo la finestra com per enorgullir-me del que estic escoltant.
1: Ole,
0: ole. Una cançó fantàstica que ha deixat un rastre festiu aquí al Matina Codina des de Holanda. Another, això es diu Talk to You, 8 i 2 minuts d'aquest dilluns 5 d'octubre. Bon dia, Catalunya. Falten 26 dies pel Cabró Rock.
2: Vine a la castanyada del Cabró Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busta i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105 a més hora oficial.
0: Ben aterrats al programa més cabró, el Matina Codina de RAC 105. Moltes gràcies a tothom per acompanyar-nos. Bon dia.
3: Matina Codina, de 6 a 11 amb Ernest Codina, a RAC 105.
0: Avui aquest també debuta un estudiant en pràctiques nova.
4: Ah,
0: amb qui volem fer les coses molt bé aquesta vegada. Bon dia, Alicia.
5: Bon dia, com esteu?
0: I benvinguda a RAC 105, eh?
5: Gràcies.
0: Esperem que aprenguis alguna cosa aquí al Matina Codina.
1: Bon dia.
0: I també benvinguts a tots els oients al show radiofònic matinal més despert i surrealista del dial. Si en lloc de ser un programa de ràdio fóssim un jugador de futbol, segurament estaríem nominats a la pilota d'or.
1: Toma ja, toma!
0: Som-hi, va, a peu a terra. Comença una nova setmana que construirem amb mà de ferro, com si fóssim els castellers de Vilafranca. Avui encara no es pot abaixar la guàrdia pel que fa el temps, perquè ha de ploure amb moltes ganes a moltes comarques. Xavi Cazorla, bon dia.
6: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
6: Que hem passat un cap de setmana de pluges heavies i alertes de protecció civil.
1: I tant.
6: Sí, amb restriccions de la mobilitat. Però què passa?
1: Ai, sí.
6: Que diumenge al matí va sortir una mica el sol i, tot i que a Barcelona estaven els parcs tancats, molta gent va aprofitar un petit foradet que hi havia a una de les tanques del parc de la Ciutadella per colar-se per allà i entrar al parc, fins al punt que es va arribar a fer una cua de desenes de persones davant d'aquest forat.
1: Què dius?
6: Però penseu que el forat estava situat a la tanca de dalt, que estava més d'un metre d'alçada, vull dir que no era fàcil entrar-hi, saps?
7: Volar-se. Que xulo, no? A TV3.
8: Deixa desenvolupar.
6: El van haver de fer per el 3CAT, al colar-se. Doncs no era un forat que fos de fàcil accés, però tot i així hi havia molta gent fent cua i fins i tot gent gran, que suposo que van tenir una feinada de por per entrar al parc.
0: Quin era l'objectiu d'entrar al parc?
6: Doncs anar a passar el dia al parc de la Ciutadella.
0: Però estava tancat per seguretat.
6: Sí, bueno, perquè estava la mobilitat...
0: Pots fer cas d'una vegada, si us plau, a les instruccions?
1: Sí, quina necessitat tens de fer això, saps?
0: CAT! No, vull dir, no sé...
6: Va sortir sol.
0: Amb què t'estàs revelant?
6: La gent a la que surt una mica... Si surt una mica al sol, la gent vol sortir a passar.
8: Amb una mica de sort es colen al zoo i se'ls menja un lleó.
0: Sí, amb una mica de sort ens extingim, també. Sergi Ferrer, molt bon dia.
9: Hola.
0: A qui vols dedicar el programa?
9: El Barça femení.
6: Toma.
10: Ara sí. Vinga, va, digue-ho. Clàudia Pina.
6: No, Pina.
8: Clàudia Pina. Més de 40.000 persones ahir van veure com el Barça atropellava el Madrid fotent no un, ni dos, ni tres, 7-0. 7-0. Un resultat que queda per la història. Perquè us feu una idea també del domini del Barça històric respecte al Madrid. S'han enfrontat 28 vegades.
1: Sí.
8: 27 vegades ha guanyat el Barça.
1: Ollo.
8: I la que va guanyar el Madrid es veu que va ser un robatori espectacular. Una golejada escandalosa que em fa recordar...
1: No la va guanyar, van empatar.
8: Van empatar, exacte, és el que anava a dir. Golejada escandalosa que em fa recordar una portada del diari Marca del 23 de juny del 2019, després d'anys de domini blaugrana, quan el Madrid va crear el Madrid femení, van titular... El futbol femenino entra en otra dimensión, com dient, ara sí. Hasta ahora era una broma.
1: Vale.
8: Bueno, perdre 7-0, sens dubte, és una altra dimensió del futbol. Per
0: segurament,
8: tant, enhorabona als madridistes.
0: Avui no en deuen parlar a Telemadrid, d'això.
1: No!
0: Aquesta victòria aclaparadora d'aquest 7-0.
1: Canviamos de tema.
11: Bueno, ya está, joder.
12: Va, sí, canviamos de tema.
1: Marc Puga, vinga.
0: Felicitats. Sí, que hem de parlar del teu motiu per llevar-te.
12: És gros, avui, eh?
0: Que no serà cap sorpresa per absolutament ningú, ja us
12: dic. No, és que aquest cap de setmana és veritat que la notícia ha sigut que ha plogut i tal.
8: Ja ho veig al guió i m'està fent mandra.
12: Hi ha una altra notícia i és molt grossa, i és que Ramon Melendi ha començat per fi la seva gira a Granada.
6: Ole, que bé.
1: La il·lusió.
0: La notícia seria que l'hagués començat aquí, no? No a Granada.
12: No, perquè ha començat la gira. Ve aquí el 1 i 2 de novembre a Barcelona.
8: Anirà en avió? Que o farà allò que fa ella amb els avions?
12: És que, de veritat, renoveu la broma. O sigui, hi ha més coses del Melendi. Hi han passat 20 anys.
0: Vale, jo crec que ens hem d'agafar ja com una broma, com un gag més del programa que la Mar Puga no faria parlar del Melendi.
12: I per sort no ha començat aquí a la gira.
0: Com és que no hi has anat? Si ets tan fan de Melendi...
1: Ara!
12: Perquè estic coixa.
1: Sí, clar.
12: No puc anar a Granada.
1: Que tonta.
12: No puc anar a Granada, però l'1 i 2 de novembre espero que m'hagin tret això ja, i si no aniré coixa al Palau Sant Jordi, aquí a Barcelona, que actuarà amb aquest Pop Rock Tour 2026.
1: Ole.
12: Sí, per tant, res, ja. A l'Insta m'ha sortit tot el fin dels vídeos de Melendi, amb aquest nou look que porta el caig com més llarg, una gorra, va bastant així com skater.
0: Tens entrades per al concert de Barcelona?
12: No, però les tinc gestionades. Vull anar els dos dies.
0: Sí, pot ser que la Marfuga no hagi, no hagi pagat mai una entrada de res?
4: Des de fa 20 anys.
8: Les de Melendi les deuen regalar.
0: Però pagues al súper o no? Quan vas al súper, vas al súper.
12: Depèn. Depèn del súper i del...
7: No, no, però és el que diu el Sergi. De fet, si vas a Melendi et donen 10 euros.
8: Jo em vaig comprar unes galetes dinosaurio i em van tocar dues entrades de Melendi i les vaig tornar i vaig denunciar a Facua.
4: Vas comprar unes Lu, no?
12: Ai, passa de vosaltres.
0: Alan Lillo, bon dia.
4: Bon dia.
0: Quin personatge escolliràs avui perquè expliqui l'acudit del dilluns.
4: Mira, un home d'alçada, Xavier García Albiol.
1: Xavier
4: García Albiol. Gràcies, home. Bueno, escolta, va, anem a l'acudit.
0: No va veure les pluges del cap de setmana perquè el cap surt per sobre.
8: Exacte.
1: Molt bé, molt bé.
8: Marta, atenta a l'acudit que després te l'he explicat sempre.
4: Agafa un llibreta i paper.
1: Mira, això és un àrbitre que va arribar a un camp de futbol que només juguen immigrants.
12: Vale.
1: I bueno, es veu que entre el públic només hi havia matxets, metralladores, pistoles...
4: Podria ser Ripolla perfectament aquest partit.
1: I li diu a l'àrbitre, el delegat de camp, escolta'm, que jo no arbitro aquí, què fa tota aquesta gent amb armes, no? I diu el delegat, què va, no et preocupis, això és que tenim el costum de disparar trets a l'aire quan guanyem el partit.
0: Entesos. Una afició estranya.
1: Bueno, molt bé, diu, i quan perdeu, diu, doncs mira, no s'ha donat el cas,
8: no m'interessa. Marta, mira'm, jo tampoc l'he entès.
0: Sí, joder, en sèrio? Per què estan tan acollonits, no?
8: A més, no sobreexpliquis els acudits, que no fa gràcia. Si l'has de sobreexplicar cada vegada que expliquem un acudit, no fa cap gràcia.
0: No n'hi ha de mi, perquè...
8: De veritat, és que ara has espatllat el rotllo.

0: la cançó aquesta de la Jennifer López, que està imperial versionant la Lambada de Kaoma. No sé si la recordeu, aquella cançó de finals dels 70. Es diu On the Floor, transformant el vostre estat d'ànim. Passem de la zona al bon rotllo matiner, 8 i 12 minuts. Xavi Cazorla, anem cap a l'acampada de protesta contra les lleis de l'habitatge a Madrid.
1: Sí, perquè el podcast Sastre i Maldonado, el Miguel Maldonado, va parlar una mica de l'acampada de la Plaça del Sol de Madrid amb aquella ironia que té el tio.
2: La actualidad está básicamente marcada, centrada por la crisis de la vivienda. Desde
3: han vuelto los hippies a sol, que los vi el otro día haciendo así en la plaza. Digo, es que no hemos aprendido nada en estos 15 años, ¿eh? Que encima he escuchado yo esta mañana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha dicho que esto le viene fatal al comercio de la Puerta del Sol. Esa cantidad de pequeño comercio que hay en Sol, esa tienda de Nike, ese Sephora ahí, no, pero... que van a palmar este año por los hippies. No hay derecho a que los hippies se crean que la Puerta del Sol es suya, porque no es suya, es de alguna corporación que pague lo suficiente, ¿entiendes? La pobre gente de Apple, que acaba de cambiar al CEO ahora mismo. Están pasando fatal. La tienda de Orange, que no van a vender ni un teléfono, ni un nada, nada, nada. Porque están los hippies haciendo una asamblea de biodanza y no sé qué.
0: Ese Nike, ese Sephora.
4: El Buenafuente y Alberto.
1: No, el Sastre y Maldonado.
5: El Sastre y el Maldonado.
4: Nadie sabe nada. Ja.
5: No, tu sí que no sabes nada, Lluís.
0: Mentre t'ho expliquem, Lluís, farem una pausa per la publicitat. Xavi, que torna, moltes gràcies.
5: Adéu. Jo no li explico.
6: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
7: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
8: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
10: Sóc la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
11: Carlàs canvia, Carlàs repara.
12: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
13: RAC 105, emissora oficial.
14: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
15: Només pel fet de comprar el cupó diari?
14: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
15: Mira que bé!
14: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
16: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
18: I des de 16.400 euros.
17: Què?
19: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
9: Citroën.
19: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
6: Matina Codina.
18: És el programa que escuchem mentre fem obres de Camp Nou. Aquest programa és quasi tan bo com posar platur. Si necessiteu fer una reforma, Reformas Infinity e Hijos. Soy Noboya Dimitri, con més de no sé quants anys d'experiència.
6: De 6 a 11 amb Ernest Codina, a RAC 105.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Avui a 8:45 i esperem que sense pluja faran el primer de 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: Estic molt nerviosa, dues...
0: Ja, Josep, un moment. Estic presentant la cançó.
1: Jo estic molt nerviós, Ernest.
2: Sí, sí.
0: Per què estàs nerviós?
1: No, perquè és el primer dels 4 concerts que fem de comiat. Bueno, no sé, clar, potser no ve la gent al final.
0: Tot anirà bé.
3: A veure, fes una nota, a veure com estàs d'afinat.
1: Do! Ostres! Estem bé, estem bé.
4: Tot anirà
1: bé.
4: Diablo.
1: Estem millor que mai.
0: Bueno, sens dubte l'home del moment, que aquest any també ha seleccionat, sí, les cançons del Piro Musical, Josep Montero, el Matina Codina està guai.
5: Les notícies
6: parlen.
5: Xavi Pardo.
6: Pere.
0: El programa està guai, les notícies no tant, Pardo. Ostres, no tant,
2: les
0: no
2: notícies tant, venen no revolucionades.
0: Sí, mira, tenim una última hora, que és que tot apunta que Pedro Sánchez, president del govern, convocarà eleccions aquest mateix matí.
2: Se viene.
1: Sí,
2: d'aquí a 40 minuts. Ho dèiem abans, que hi havia aquest rum-rum, aquesta, sí, possibilitat de que convoqués eleccions, i al final, doncs, tot apunta que serà així. De moment, què sabem a aquesta hora? Ho hem sabut, de fet, fa pocs minuts. Hem rebut una alerta de Moncloa que ens convoca, ens diu el president del gobierno, Pedro Sánchez. No les envien així, però aquesta sí, l'hauríem pogut enviar amb aquest to estrident, perquè és l'efecte que ha tingut. La redacció, hem saltat tots de la cadira i hem fet un vot. El president del gobierno, Pedro Sánchez, realizará una declaración institucional a les 9 hores des del complejo de la Moncloa.
0: Serà una d'aquelles intervencions que es podrien resoldre en 30 segons i segurament seran 20 minuts de xapa, no?
2: Sí. Que dius, digues ja.
4: Sí. Sí.
2: Dissuelvo les cortes, tal.
0: Volem saber el dia.
7: Aprovecho para decir que estoy profundamente enamorado de Begoña.
2: 15 minuts i després... I per eso... La negreta, directament.
0: Quin dia serien les eleccions?
2: Si les convoca avui, en principi aniríem el diumenge 29 de novembre.
8: Qué maravilla. Ahí estaré a primerísima, primera hora... votando a mi colega Sandy.
2: Calla una estona, rei. Si, és el que dèiem abans, si s'hagués esperat un parell de dies més a convocar-les, ja ens n'hauríem anat en ple pont del desembre. Per tant,
3: O sigui, es descarta la possibilitat de que siguin pel pont.
2: Sí, en principi, si les convoca avui, comença a córrer la maquinària, el rellotge,
0: si
2: tots aquests timings.
0: Si les convoca el dia 6, que està per davant, la democràcia o el cap de setmana?
9: El cap de setmana, ja.
3: La democràcia sempre espanyola, o el cap de setmana? No m'ho facis dir.
7: Perfecte. Escolta, doncs, moment... dissolen les cors.
2: Com
7: es dissolen les cors?
3: Amb aigua.
2: Amb calç viva, que és una cosa que es porta molt.
3: Molt del PSOE, això.
7: Sí. Xiste polític. És bo.
2: Doncs d'aquí 40 minuts, 39 minuts, sortirem de dubtes. El que sabem és que hi ha aquesta declaració institucional a les 9 a la Moncloa i que tenia un acte aquest matí, Pedro Sánchez, en un congreso d'empresa familiar, no sé què, que els ha deixat penjats com una llonganissa.
0: Molt bé. Escolta, es veu que Protecció Civil ha enviat un altre SLR?
2: Sí.
3: Ostres.
0: Sí. Sembla que...
2: Que el ritmo no pare. No? Una mica l'actualitat ens està passant per sobre. Ara l'han rebut, aquesta alerta, els veïns del Maresme i del Vallès Oriental. Han rebut fa uns minuts aquest missatge d'alerta pel risc que es repeteixin les inundacions, sobretot per concentració de pluja en les properes 2 hores. O sigui, molta pluja concentrada en molt poc temps, i és una alerta d'aquestes d'immediata, de compte, sobretot els desplaçaments de primera hora del matí. No han confinat, però sí que tothom que es pugui a quedar a casa, doncs que eviti desplaçar-se, sobretot en aquesta hora, que és hora punta pel que fa als desplaçaments. Això mentre encara s'arrosseguen les conseqüències del temporal del

0: de setmana, amb aquest caos de Rodalies, no funciona res. O sigui, l'única línia que funciona realment a l'entorn de Barcelona és l'R2 Sud.
1: No, és que l'agafi la gent.
0: Estan totes afectades.
1: Si funciona, que l'agafi la gent, ja està, eh?
0: A més, ens deien des de Renfe que la pluja que està caient ara dificulta les marxes blanques que havien de fer per tornar a posar en marxa les línies.
1: Joder.
0: Per tant, no hi ha previsió de que es pugui restablir res a curt termini.
2: Perfecte.
0: Per tant, la cosa està malament.
2: Dilluns tranquil en general, veig.
1: Molt bé, sí, Radossut està molt bé, és molt maca.
0: Gent sense llum, carreteres tallades, escoles tancades, sí, sobretot al Maresme i al Vallès. Per tant, bé.
2: El govern de tothom.
0: Un país que
2: tothom
0: funciona.
2: Està servit.
0: Sí, sí.
2: Però en aquest cas el govern no té cap culpa amb la pluja.
1: Ja té.
2: Sí, és que
1: ja
2: també.
0: Els castellers de Vilafranca han guanyat el concurs de castells.
3: Olé!
0: Quina notícia, no? Els Verds han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. No sé què estic dient.
3: A mi em passa igual. Quan es parla de castells és com...
0: Com que sé que és important i que tal, doncs jo us ho explico, però això estic llegint literalment el que tinc aquí escrit. No sé què estic dient.
2: Jo abans ho he comentat, que això ens ho hauríem d'ensenyar al col·le, no? Si és, una, és un dels elements culturals més importants del país.
0: 9 de 9 amb folre, i és molt important perquè el van descarregar.
2: És històric, no?
4: Vaja, és molt important descarregar sempre, Xavi.
0: Sí, sempre.
3: Què
0: jo procuro fer-ho sovint.
3: Què vol dir, Xavi, amb folre?
0: Doncs, bueno, no sé, que si fa més fred estàs més protegit.
5: Bueno, sí, sempre hi ha algun detingut, perquè hi ha sempre les manilles.
0: Sí, aquest crec que no hi havia manilles.
5: Sempre n'hi ha un de detingut.
4: Se'ns enfadaran i ja veuràs.
2: Ara mateix tenim
0: ara
2: tota la comunitat
0: missatges
2: castellera cagant-se en tot.
0: Perdoneu-me, sí. sóc un ignorant.
2: Sí. Acabem explicant que un grup de xinesos ha vandalitzat un restaurant a Corea del Sud que es diu Xi Jinping.
4: Tu tampoc saps què estàs dient.
3: Avui estàs molt dispers.
0: És un restaurant que porta el nom del president de la Xina i doncs hi va haver un grup de xinesos que va entrar al país fent-se passar per turistes, però no volien visitar cap museu, sinó aquest restaurant on hi van entrar amb màscares, van trencar el mobiliari, van llançar pintura i van fugir. El propietari del restaurant diu que abans hi havia rebut una cinquantena de trucades amenaçadores exigint que canviés el nom del seu restaurant.
2: Si hagués un restaurant que es digués Pedro Sánchez.
6: Bueno,
2: ostres! Estaria ja... Bueno.
6: Això és.
0: No, un restaurant no, però allà al Raval, just davant del Liceu, hi ha com una botiga d'aquestes de mòbils i de carcasses.
6: Ah, sí?
0: Amb la seva foto. Sí. Hi ha una foto tamany natural de Pedro Sánchez i posa gràcies Pedro Sánchez, vull dir, com un temple.
6: Pues ja m'hi passaré, oye, ja m'hi passaré.
5: Claro que sí.
2: Alguna cosa més, Xavi?
0: No, ja està.
2: Doncs moltes gràcies.
0: A vosaltres, guapíssims.
2: Ara t'explico com es fa

0: Increïble, tu, la programació musical de RAC 105, amb èxits consolidadíssims i remarcables com aquest de Joe Kiri. End of Beginning. De seguida actualitzarem el mapa de precipitacions a aquesta hora del matí, i és que amb això de les pluges aquest cap de setmana s'ha produït un fet insòlit a la ràdio, i és que Jordi Basté i Ricard Ostrell van irrompre simultàniament, cadascú a la seva emissora, en un dia que no els tocava, concretament la matinada i dissabte i diumenge, i van fer programa en horari de bojos. Ostrell va aguantar fins a les 2 de la matinada i el Jordi Basté va aguantar fent ràdio despert fins a les 5 de la matinada. Així va ser el pique en directe d'aquests dos titans i sonats de la ràdio.
1: Bon dia, Catalunya. Si us acabeu de llevar, heu de saber que aneu fatal, perquè són les 7 de la tarda ara mateix. Vull dir, avui és dissabte i plou. Per això estic aquí.
2: Sí, però la notícia l'explicaré molt millor jo, Jordi. Va, davant. Bona tarda, Catalunya. Efectivament, cau aigua del cel i des de Catalunya Ràdio t'ho expliquem, la pública i nacional. Segons ens informen els corresponsals, Cornellà, Hospitalet i ara Barcelona són les zones on està plovent més fort. Francesc Mauri, bon dia. Francesc? Hola. Francesc?
1: Bueno, no, és que no hi és. No hi és perquè teniu un meteoròleg que només treballa de dilluns a dijous, perquè és una estrelleta de TV3 i, clar, no pot fer la setmana sencera. Coses de funcionari de la Corporació Catalana de Mitjans. En canvi, nosaltres tenim la gran Mònica Usar, que ella sí ve tots els dies de dilluns a divendres. Què passarà aquesta tarda i propera nit, Mònica? Mònica, ets aquí, Mònica?
2: No, la Mònica tampoc hi és, perquè per molt que treballi la teva meteorologia, la teva meteoròloga, avui és dissabte, tolai, que no t'enteres de res, home.
1: Són algunes 57 de la matinada, segueix plovent. Oh, portem ja 7 hores de ràdio informant de tot el que passa. Ara la tempesta puja cap al nord, per la part litoral.
2: Sí, i també tenim els aiguats a la zona del Maresme. Segons informa el CECAT, compta amb el risc d'esbordament de les rieres. S'ha encaixat, això, està fent llarg.
1: Els ruixats segueixen pujant. Simón, em pots portar un cafè? Hosti, no m'aguanto, tu. Què? El Simón està dormint, també, collons? Aquesta ràdio...
2: Espera, tira aquesta música, que representa que estic cansat.
0: Ja. Tinc un lío aquí amb tants locutors.
2: Bueno, senyores i senyors, jo ja no puc més. Són, mira, les 2 de la matinada i el meu cervell ara mateix està allà... Ja t'he xerrat, a més m'he anat del guió, ara mateix m'ha anat la pàgina. El meu cervell ha entrat en col·lapse. Col·lapse! Fins aquí la marató de ràdio, segueix el mal temps, bona nit i tapa't.
1: Però la pluja no descansa i a RAC1 m'he fotut 4 Red Bulls amb gel i un pet de cafè per si de cas. Això del temps està tot guapo, tu.
3: Calma.
1: I a més, per si fos poc, em diuen que podríem tenir ara un supertornado a la costa.
3: Què?
1: Hòstia, d'aquí no em moc ni amb aigua calenta. Aigua, ho heu entès o no? Aigua, he fet un acudit. Fota't, Ostrell, fota't. Visca la ràdio, sempre la ràdio. 5 del matí, vamos.
0: Feia falta ser-hi i van ser tots dos, un més que l'altre. Jordi Basté, Ricard Ostrell, moltes gràcies. De seguida el temps d'aquesta hora del matí amb la Mònica Usar.

0: sempre és benvingut a Rec 105 Mile i farem un cordó sanitari al Bruno Mars des del seu disc de Romantic Age Smile, una cançó encigaladora per començar la setmana. Només faltaria. A veure si ve un dia d'aquests a Barcelona. Qui sí que vindrà pròximament serà la Madonna, segons hem pogut saber.
1: Ai, que bien, sí. M'encanta Madonna, claro, que bien se conserva, por sí. cierto, ¿verdad?
0: Sí, es veu que podria formar part del cartell del Primavera Sound 2027, lidera totes les travesses. De moment ha penjat una història a Instagram amb una picada d'ulleta a la ciutat. A veure si acaba venint. Salut, Mònica.
2: Gràcies.
3: Tancar els ulls i veure...
0: No, això seria així, però un segon, és que avui tinc un lío tècnic.
2: Tranqui.
0: Silenci.
3: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
4: La Mònica.
0: Passen 6 minuts de 8:45. Tenim armada la Mari Morena una altra vegada a la costa de Catalunya. Estan caient tempestes importants. Sí. Quina és la situació aquesta hora, Mònica?
2: Doncs mira, ara mateix està plovent i ho fa amb ganes. El Vallès, el Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Penedès, Garraf, Tarragonès, Selva, Gironès, també va arribant cap al Baix Empordà, i on tenim més problemes és el Vallès Oriental, oi, no. meu, i també el Maresme. 80 litres per metre quadrat en una hora han caigut a Granollers. Això està portant una situació molt complicada, a més en un moment de molta mobilitat, i s'ha enviat les alerts tant al Maresme com al Vallès Oriental per evitar que la gent es desplaci.
0: M'ha escrit una amiga que a la Garriga també estava caient la de Déu, aigua
2: cosa...
0: a bots i barrals, eh?
2: Mira, avui teníem avisos del Meteocat per intensitat de pluja de 20 litres en mitja hora en el matí a la costa i al prelitoral, però s'ha sobrepassat aquesta situació, a més de manera molt clara. Si teníem previst 20 litres en mitja hora i n'han caigut gairebé 40
5: Cullera.
2: En mitja hora, la situació s'ha complicat molt ràpidament i això no ho esperàvem. Sí que és veritat que aquests últims dies qualsevol pluja que hi ha, patim. Perquè ja sabem que es pot descontrolar. I aleshores, això, per què ve donat? Probablement per la temperatura de l'aigua del mar. Aquest estiu hem tingut una situació d'onada de calor marítima i això és el motor de les pluges als mesos de tardor. Per tant,
0: ho havíem avisat ja a finals d'estiu, ja ho deies tu, Mònica.
2: Sí. I hem d'anar molt sobre la marxa i sobretot aquests avisos que ara han enviat al Vallès Oriental i al Maresme, feu el que pugueu per estar segurs, perquè probablement molta gent ja havia sortit de casa. Ha sigut una situació que de cop ens hem trobat aquests gairebé 80 litres
0: en una hora. És preocupant, Mònica, el que tenim ara?
2: Sí, jo crec que sí. A més, continua plovent en aquesta zona i, per tant, doncs, fer cas als avisos. I, sobretot, està passant una cosa, que els rius i les rieres aquest cap de setmana han baixat tan forts i tan plens que ara qualsevol pluja que caigui fa augmentar el cabal de seguida. El terra ja no pot
0: absorbir.
2: I, aleshores, això el que pot fer és que aquests 80 litres doncs, facin desbordar-ho tot. I, per tant, portin problemes. Hi ha imatges de cotxes ja amb l'aigua bastant amunt. I bé, vigilem
0: doncs
2: en aquestes zones.
0: Que no s'hagin de lamentar víctimes.
2: Esperem
0: ni,
2: que no.
0: Ni hi hagi desgràcies en aquestes zones que diu la Mònica.
5: Sí, si veieu que està inundat, si veieu 6 metres de profunditat, no entreu amb el Ford Fiesta, perquè no sortireu.
2: Exactament.
6: Si entra ràpido, a lo mejor sale.
2: No. I ara al matí, sobretot costa i prelitoral, seran les zones més afectades. Aquesta aigua va venint des del mar i després a la tarda els ruixats s'estendran per bona part de les comarques de Barcelona, de Girona, Catalunya Central, Camp de Tarragona, Pirineu i Prepirineu.
0: Mira, Enric Font de RAC 105, que viu a Marata, al Vallès Oriental, diu: hola, macos, espero que millora la cosa. A hores d'ara no puc sortir ni de casa.
5: Ostres! No, Enric!
7: Fes una forta abraçada per meva l'Enric Font.
6: No, si no pot venir.
0: La necessita perquè diu que no pot sortir ni de casa. Mònica, creus que seguirà plovent moltes hores? O...
2: Sí, i que aquesta setmana serà moguda, també. Sí.
5: Doncs tothom a casa.
0: Ho anirem explicant. Gràcies, Mònica.
2: Adéu, fins ara.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: I encara hi ha gent que nega l'escalfament global, el canvi climàtic i totes aquestes coses. I fixeu-vos com està el pati.
5: Ara.
0: Però nosaltres parlem d'Operació Triunfo, que la Mar Puga creu que és el més important del món. S'ha ajornat a la celebració del 25è aniversari d'OT. És per les pluges, també?
8: És notícia, no és per les pluges, però sabeu que hi havia una gran festa que se celebrava aquest mes d'octubre dels 25 anys d'OT. Doncs jo ho vaig explicar en aquest programa. Per tant, si no ho sabíeu, senyal que no m'escolteu. I tant, la temporada passada.
0: Però...
8: El cas és que ja és músic, la meva família ja és músic. Estava preparant un gran retrobament amb més de 200 concursants de totes les edicions.
1: Ai, que fuert!
8: És una cosa molt grossa.
1: Estarà Naïm Thomas?
8: No ho sé. Antics professors, directors de la l'acadèmia, membres del jurat, tothom.
0: La Núria Fergó
8: i la
0: també.
8: Sí. Que no ho sé. Ah. I la idea...
0: Doncs l'única cosa que ens interessa que si hi ha la Núria Fergó o no.
8: Bueno, a tu, a mi m'interessa si hi ha Manu Guix.
4: I la Mireia? Està igual la Núria Fergó, per cert.
8: Puc seguir? O sigui, no sé qui va. 200 concursants. La idea era fer una celebració molt especial coincidint amb el 22 d'octubre, que és quan l'acadèmia va obrir les portes per primera vegada el 2001.
5: Ah, allà sí que hi havia
8: però s'ha ajornat i direu per què?
5: Per què? Què ha passat? Ah,
8: doncs perquè
5: por culpa de Bustamante.
1: És molt fort.
8: Perquè no arribaven a temps a muntar-ho com ells volien.
1: Clar.
8: Llavors,
1: sí.
8: Com...
0: Haguessin començat abans.
8: Una gran producció, van massa justos i podria coincidir aquesta
0: quina
8: celebració...
0: Quina excusa més patètica, no? No hem tingut temps de muntar-ho.
7: Ara, una festa de 25 com, anys d'antiguitat.
0: Com si demà ja no es fa prova i no hem tingut temps de preparar-lo.
5: Sí, no, no, pitjor. És com si tu fa 15 anys que penses en fer una festa i dius, hòstia, ens ha agafat el toro. Quina ja notícia està. Més rara, Mar. Què hi haurà
8: pesats.
5: La Núria Fergó?
4: Culpa teva.
8: Que pesat. S'ajorna fins al febrer. La idea és fer-ho l'11 de febrer, que coincideix amb els 25 anys de la victòria de Rosa López a la
5: home.
8: Primera...
5: Home,
1: és verdad. Que de la recita, nuestra recita.
0: O sigui, ho faran coincidir amb la victòria de...
8: Correcte! De Europe's living
0: celebration. Doncs ja, quan es faci, ens ho diu,
8: quina ansietat.
0: Mar, sí, moltes sí, gràcies, carinyo. Adéu. 4 minuts, 3, 4, 9.
3: L'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
9: RAC 105 Barcelona.
10: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
11: Mobles La Fàbrica, a Blanes, Figueres i Girona.
12: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
13: Instal·lador, instal·ladora, aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
14: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
13: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
14: Acredita't a efintec.cat amb el codi EFINTEC26. Efintec, impulsant una nova era energètica.

0: Infórmate en tu agente Mini Caetano Barcelona o en mini.es.
1: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
3: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
4: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
3: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
4: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
5: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
6: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
7: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta Digimòbil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
8: Bon dia, Rocinci.
9: Sou una passada.
10: Vull dir, m'encanteu. A partir del divendres al vespre...
11: I... els remembers que poseu.
8: Ja, escoltar-vos cada matí.
12: Tots els presentadors, els locutors...
10: Sou els millors.
9: Tots, m'encanta, m'encanta.
10: Seguiu així.
12: M'agrada molt, molt, molt, molt.
9: Anim, anim, anim.
12: Vinga, va, som-hi. Rocinci.
13: Martina Codina.
14: Són molt bons, són molt bons. Es lleven ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora. I ens fan passar una molt, molt bona estona. És un equip fantàstic.
13: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: que sona a RAC 105. Hem seleccionat ara aquesta col·laboració entre Ginestà i Nil Moliner, amb qui estaràs, la cançó Romanticota. 12 minuts i les 9. Bueno, romàntica i també un punt de toxicitat i aquestes coses. El desamor, que també forma part de l'amor.
1: Sí, sí. No, per tenir un desamor has d'haver estimat, eh?
0: Ara. 12 i les 9. Espera't. Avui és que els tinc al revés, els patrocinis.
2: Visca, carinya.
0: Espera't. Som-hi.
3: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: La tele!
2: Ah! Sí. Què tal? Escolta'm, Belén Esteban està on fire, eh?
1: Ostres!
2: Està on fire, ja va ser líder d'audiència la setmana anterior, però aquesta també perquè en el de viernes de Telecinco ho va patar amb un 19,7% de share.
0: De nassos que la gent miri una cosa que va passar fa 25 anys.
2: Ja, però és que la Belén Esteban ha estat molts anys que no parlava tant d'aquests temes.
0: Però renovem, no?, una mica la...
1: Però si és que no hi ha hagut ningú més potent que ella a nivell d'acord, realment.
2: A més, la gràcia de Belén Esteban jo crec que és la seva espontaneïtat, que és una persona molt, molt directa, molt clara, fins i tot ara que torna a Mediaset.
0: La patrona.
2: La patrona raja de la pròpia Mediaset. De fet, volia explicar tantes coses que no li donava temps perquè l'anaven tallant, doncs, amb publicitat, amb altres mencions...
0: Home, és que, si no ho tinc mal entès, ha cobrat un bon pastizal, no? I entenc que s'havia de rendibilitzar l'entrevista, no? I,
1: com per arribar i dir, no parlaré del tema.
0: Exacte, volien guanyar. El cas és que no paraven de tirar públic.
2: No, fins i tot, hi havia un moment que volien anar al vàter i li van dir, no, és que no pots perquè són 2 minuts, la publicitat, no et dona temps. I en un moment d'aquests es va enfadar i va dir, escolta, és que no puc parlar.
4: Ahora puedo llegar a hablar con Julia sin que haya otra pausa.
5: Por fin tenemos un poquito más de tiempo, Belén.
4: Mediaset ganará mucho dinero porque hay más anuncios que vamos, que la tienda en casa.
5: Venga, aprovecha
4: una cena.
5: Belén, como vemos que tienes muchas cosas que decirle a Jules, en 2 anuncios
4: ¿otra
5: sigues
4: vez
5: contándole.
4: Anuncios?
5: Tocan 2 anuncios
4: madre
5: y
4: mía.
5: Sigues hablando y contándole cosas a Jules. Solo 2 anuncios.
4: ¿Sabéis que yo he estado un tiempo sin estar en televisión? Creo que he cambiado. He aprendido a escuchar.
6: Belén. Lo siguiente, oye, se lo
4: no
6: dices
4: jodáis
6: a la vuelta de publicidad.
4: Por favor. Es de coña, ¿no, tío? Es de coña.
5: Ahora volvemos.
0: Es de coña, ¿no, tío?
2: S'ha de dir que Telecinco no està fent grans números d'audiència. Jo crec que han posat tota la publi en l'únic producte que els hi
7: funcionava. Ho han facturat tot l'any, ara.
0: Un 19,7% de share va fer, per tant, jo crec que era necessari fer...
7: Això deu fer anys que no ho fa Telecinco.
0: Sí, sí. Però fixeu-vos, la Belén.
4: Otra vez anuncio.
5: És icònica.
2: Sí. A TV3, en canvi, estem pendents d'altres coses, com per exemple del tercer tinent d'alcaldia de Barcelona, l'Albert Batlle, que va sortir aquest cap de setmana fent unes actualitzacions de tot el tema de seguretat, meteorologia, protecció civil, etc. I li va passar el que ens passa a tots. El que passa és que li va passar en directe enmig de la conferència.
0: A TV3.
2: A TV3.
8: La funció d'aquests col·lectors de continguts de vingudes s'ha fet absolutament patent la seva necessitat i la seva convivència.
1: Què passa?
8: Just ara ens estan enviant un missatge.
9: S'aixequen algunes mesures.
8: Que és el que me'n diuen, s'aixequen algunes mesures. Però ja veuen que estem fins a l'últim moment allò pendents de tot el que pugui arribat a passar.
0: No creu que està sonant un pèl massa, tio. És alert.
1: No hagués sigut guapo que el propi l'encarregat de transmetre això li soni les alert i comencés i que entrés en pànic, marxés corrent. Salveu les vostres vides!
0: No, que a més, recordem que aquest és alert que hem escoltat era perquè s'estaven aixecant i algunes restriccions que hi havia a la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona, però que t'espantes igual, no?
1: Sí.
0: Que sembla que ve un tsunami.
7: Sí. Està bé, però... perquè és el tinent d'alcalde de seguretat i tal, i és com ens han arribat un missatge d'aquests.
1: Sí. Diu, l'ha intentat silenciar, s'ha manat el missatge i no sé què deia.
2: I està molt ben tirat perquè, si us hi fixeu, no li sortia la paraula. Llavors ha sonat això com si fos un error, no? Com a la ràdio, no? De mec...
0: Jo crec que sona tant que li estem traient la importància que té.
1: Això és un problema.
0: I que quan és una bona notícia no pot ser el mateix so. Això ja ho hem comentat moltes vegades.
7: Sí,
0: però és que aquí t'espanten i t'estan dient ja pots sortir al carrer. No, home, no! Amb aquest susto que m'has fotut em quedo a casa tot el cap de setmana!
1: Hauria de ser un riure de bebè o alguna cosa així que faci com il·lusió.
0: Exacte. Bé, aquest cap de setmana també ha anat a Televisió Espanyola aquest home. És el Bustamante.
2: Efectivament. En el perro andaluz. Sí, senyor, quina gran cançó, que no era d'ell. Era del David Civera. No, però el tio se la va...
0: Sí, però que la va cantar ell.
2: Sí, se la va fer seva.
7: I esta canción no sale, Bustamante, ¿por qué está puesta esta?
2: No, perquè la canta ell.
7: Ah, vale.
2: La canta Gracias. Bustamante també. Bueno, és igual, el perro andaluz a la U, Manu Sánchez, fa entrevistes així, més amb intimitat, que sí. A mi m'agraden aquestes, no? Que no són tan superficials, no? Van més enllà. I Bustamante va parlar de tot el tema, xarxes socials, crítiques, tal, i va parlar de la seva filla, va dir, sobretot, sí. No la critiqueu gaire, cuideu-la, i és jove i es pot equivocar, i aquestes coses.
10: Acaba d'empezar la universitat. Es normal que apellidándose Bustamante Echevarría pues tenga mucho interés, pero yo siempre le pido a la prensa que tenga respeto y que la dejen vivir y equivocarse, porque es una niña.
0: Bravo.
10: Es una niña.
11: Qué sencillo de explicar y de entender.
10: Claro. No tiene que pagar ninguna penitencia por ser hija de, ¿no? Es...
12: Efectivamente, sí, señor. La verdad es que mi hija tiene derecho a equivocarse y a ser feliz y a madurar. No me dejéis solo en este...
1: Llavors, vols centrem totes les ganes que tenim de fer bromes, les centrem en tu, i allà la deixem en pau.
12: Tampoco en mi. O sea, ¿por qué no, lo hablas de tu madre?
0: Molta gràcia, aquests
1: famosos.
0: No,
1: hombre,
0: claro. Protegim la intimitat de la criatura fins que necessito calés i puc capitalitzar la seva fama, no?
1: Ostres, com mira lo que te ha dicho el Ernest.
0: Com la mateixa Belén Esteban, no? Que és com que l'Andrea no surt a la tele, però no para de parlar de la seva filla.
1: Ara.
0: Vas a buscar la foto, a veure com estarà l'Andreita.
1: Clar.
0: Molts d'aquests famosos dieu això de com per quedar bé, però després resulta que traieu suc.
1: Vaya bronca tachao així, eh?
13: ¡Eh, chamo, aguanta!
12: Como muy gratuita, ¿no?, esta bronca, porque yo nunca he hecho esto.
0: No, gratuita no, yo digo que seamos coherentes y no hipócritas.
12: Mira, todo el mundo tenemos un espejo.
1: Ha dormido poco porque ha estado con fiebre, perdónale.
12: Exacte. Todo el mundo tenemos un espejo en casa y sabemos cómo somos. No hace falta que nos lo digan los demás.
0: Bé, et vindrem a veure o no al...
5: Mare meva.
0: Et vindrem a veure a Madrid al Zorro, que estrenes al desembre.
12: Hòstia, pues ja seréis tres.
7: Sabies que estrenaves al desembre?
12: No, no sabia, solo era yo. Pensaba que no venía nadie.
1: ¿Cómo va el casting?
12: Se agradece. El casting muy mal. Solo hay una persona.
7: Ha dimitido el director de casting y todo.
12: Efectivamente. Un abrazo.
0: Lillo, moltes gràcies, Bustamante. Adéu, que vagi bé.
1: Recuerdos a tu hija.
3: Eurofitness us ofereix aquest espai.

0: política, doncs, la cosa no li va tan bé, perquè ja sabem que ha tingut discrepàncies, taloners que li han plegat, com Macklemore, però vaja, mai quedarà enrere la seva música, com dèiem, un artista 360, total, absolutament, eh? Led Sheeran amb Shivers. Per cert, hem de parlar d'un tema lligat al Futbol Club Barcelona.
1: Home, què passa?
0: Sí, no, mira, ser pares, ser socis del Barça o haver gaudit de totes les nits màgiques al Camp Nou són records que queden gravats per sempre. Però t'imagines que aquesta passió i aquests valors poguessin transcendir?
1: Ara, ara!
0: Ah, home, ara!
2: Quin susto.
0: Gràcies al testament solidari de la Fundació Barça és possible. Pots destinar una part de la teva herència a multitud de projectes humanitaris, impulsar l'educació, fer arribar salut a llocs remots, donar refugi o portar un somriure a nens i nenes hospitalitzats. Entra a fundació.fcbarcelona.cat, fundació.fcbarcelona.cat i descobreix com deixar el millor llegat possible.
1: Som els millors.
0: Un minut i les 9 del matí.
1: Això el Madrid no ho té, la Fundació.
2: No.
0: Obrim tema lligat al temps, perquè ens estan arribant vídeos d'inundacions altra vegada a la zona del Vallès. Ara tinc el radar obert i està plovent al Maresme amb molta força.
1: Correcte.
0: També a la zona de Barcelona, Vallès Oriental, Occidental, zones del Garraf, també cap a Tarragona, i la pluja és molt intensa. Tenim missatges de gent que està en aquests moments en una situació pràcticament al límit, i per tant obrim línies al 608-717-141 si ens voleu explicar quina és la situació al vostre poble, a la vostra ciutat, a la vostra comarca. Bàsicament el que volem és que es noti que això és un programa en directe,
3: sí,
0: que
3: senyor.
0: Podeu interactuar amb nosaltres, i si teniu alguna consulta,
1: correcte,
0: la Mònica Usar vindrà de seguida.
1: I compta amb les rieres, perquè no és el mateix la riera abans de les pluges que la riera post-pluja, que ja té doncs un cert cúmul d'aigua de tots aquests dies.
0: Acumulat, volies dir, no cúmul.
1: No, volia dir cúmul, però si vols dic acumulat. No. Vull dir que cadascú no. Que faci servir el vocabulari que vulgui.
0: Francesc, també destacar, no, al final el paper dels mitjans de comunicació, ho deia aquest cap de setmana el Salvador Illa, el president de la Generalitat, que és un paper molt important també, que
1: i tant,
0: on no arriba un es alert, que jo crec que arriba tot arreu, però és igual, o la informació del minut a minut.
1: Correcte.
0: La podem donar nosaltres. De seguida vindrà la Mònica Usart, i si ens voleu dir alguna cosa al respecte de les precipitacions que cauen al vostre poble o ciutat, o les inundacions, o el que pugui estar passant, 608-7171-41.
2: Ens han enviat vídeos, ja, de...
0: Ah, sí?
2: De llocs
0: doncs,
2: de...
0: Tu mateix, explica'ns.
2: Doncs mira, t'acabo d'enviar un àudio que ens ha enviat un oient i ens acompanya d'un vídeo, i es veu tot empantanegat, moltíssima aigua, allò que passa amb el cotxe i l'aigua gairebé et passa la roda.
0: Tot negat,
4: on és això?
0: No?
4: Sí, on és això?
2: Sí. Doncs no sé si ho diu l'àudio, ara ho sabrem.
5: Jo ara al matí la costa i el...
6: Això és a la carretera de Palou de Granollers, que ara acabo d'escoltar-vos que deia allò de Granollers. Dona por.
0: Sí,
7: sí.
4: Tu imagina't la por que deu fer no poder sortir de Granollers. Això sí que deu fer por.
2: I ara ens han enviat algun també de Lliçà d'Amunt, que és també vídeos només, on es veu també molta aigua.
8: Està molt bé que ens han fet vídeos a la ràdio.
2: Bueno, perquè a la gent li fa gràcia compartir-ho.
0: No, però si nosaltres... Però perdona, però tenim la virtut de poder descriure el que veiem al vídeo.
4: Ho pengem a xarxes, no té cap interès. Saps què vull dir?
0: Home, si no tingués cap interès no ho estaríem explicant.
4: No, el vídeo.
0: Sí, home, sí.
4: Pengem-ho a xarxes.
0: No, jo crec que està bé també que serveix com avís de navegants de quan això et pugui passar al teu poble o ciutat, de quina és la situació que et pots trobar.
4: Avís a què?
0: No.
4: A navegants, perquè
0: a navegants
4: està tot inundat.
1: Una broma meteorològica.
4: Sí, senyor, xoca.
7: Ah,
4: sí.
0: Escolta, envieu els vostres missatges. En tenim més, no, Cazorla?
4: Sí.
0: Hola, bona tarda.
9: Bon dia, matineros.
0: Hola.
9: Mira, sóc la Marta de Girona.
0: Hola, Marta.
9: Aixecat a la... Bueno, he sortit de casa a les 7:30, 7:30, i estic parada a l'autopista a l'alçada de Cardedeu. Està tot bloquejat, plou moltíssim, bueno, això és un caos, que tenia una reunió, i segur que no arribo. Així que, menys mal que esteu vosaltres. Un petó ben gran. Felicitats pel programa.
0: És que al final som una comunitat de matiners que el que fem és fer-nos companyia i costat els uns als altres.
4: Sí,
0: un altre missatge, i avui no paren de succeir-se les notícies, perquè en aquests moments veig a la tele Pedro Sánchez, que està compareixent per explicar quin dia seran les eleccions.
10: Que
0: Pedro.
10: Guapo que està, Pedro.
0: Sí, ara hi connectem.
10: Sí.
11: Bon dia, matineros. Doncs aquí a la C-17, a l'alçada de Granollers, està tot col·lapsat. I les rutes alternatives tallades o molt malament. Tant de bo pogués tela treballar. Però és que sóc camioner i me'ls he de menjar, aquestes. Vinga, ànims.
0: Gràcies, sí, però això també, això d'haver de treballar en dies així, també ens hem de plantejar. Recordo imatges de la dama, no sé si esteu d'acord, amb aquells camions del Mercadona que semblaven iots.
4: O els fills de Satan que demanen un globo quan està caient la Mundial.
0: També s'han vist imatges aquest cap de setmana.
4: Sí, sí, sí, de
0: riders que anaven amb l'aigua fins al genoll.
2: Sí.
3: Seria molt guapo teletreballar sent camioner. O sigui, l'opció que deia aquest senyor, no? Diu, hòstia, no puc teletreballar perquè soc camioner.
4: Que
3: no
4: estàs... jugues un videojoc 8 hores, un camion simulator.
3: I li envies al jefe, no? Ja he arribat. No ha fet molta gràcia el comentari.
4: No passa res, però per sort tenim més.
2: S'ha seguit tant.
5: Que mono.
0: No, és que m'acaba d'escriure la sotsdirectora del món a RAC1, que és la Mònica Hernández.
4: Què fa escoltant-nos a nosaltres?
0: No, que diu que Pedro Sánchez està convocant a eleccions i que si necessitem algun corresponsal, que hi comptem.
7: Hemos tenido que lidiar con la peor oposición de nuestra historia democrática.
5: Està guapíssim.
3: Això has dit?
7: Esto es uno de los titulares que he dejado.
0: Wow. Escolta, fem una pausa i és que ara estem fent de programa informatiu i no ho som. No ho som.
3: I es nota, a més es nota que no ho som, perquè esteu aquí improvisant sobre la marxa i està quedant patètic.
7: De momento estoy en el trozo que voy pegando la chapa.
4: Vaig a buscar el tema de les eleccions a Brasil i us dic alguna cosa.
10: Matina Codina. Només a RAC 105.
12: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
13: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
15: Descobreix els màsters de la Salle Campus Barcelona. Sessió informativa el 17 de setembre. Salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
16: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Dalí.
17: Gran ambientazo, mano.
16: Una pasada. Todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento. Estudia la jugada. Entra en el área. Será citado sobre la línea.
17: Qué barbaridad.
16: Increíble. La asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
17: Vuela a venta.
16: Vuela a venta. Vuela a venta. ¡Ojo!
17: Ven a por más.
16: Ven
18: a. Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
19: Mm-hmm.
18: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
19: I des de 16.400 euros.
18: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
19: Citroën.
18: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
10: Matina Codina.
20: Home, estan el Sergi Ferrer i el Cazorla i l'Alan i la Mar i... Matina! Hòstia, m'agrada tant el Matina com el Barça. I a l'Ernest Codina, un cigalero.
10: De 6 a 11, amb Ernest Codina, a RAC 105.

0: Dani Swims amb Mr. Know It All, una de les més reproduïdes, una de les més calentes a la nostra playlist aquí al Matina Codina. Tamarro per obrir una nova hora que ve carregadeta, ja us ho dic ara, pel que fa a les notícies. Està plovent a bots i barrals a molts punts de la costa central, també del prelitoral, etc. Aiguats, inundacions, què passa?
1: Ja tenemos fecha convocada, oficialment.
0: 100% o no?
1: He decidido disolver las Cortes y convocar elecciones el 29 de noviembre.
2: Ah, mira, va bé.
3: Pero, el 29,
0: però és no oficial el 29 o no?
1: És oficial, lo pone en Televisión Española, o sea que supongo que será oficial, digo yo.
2: Es un cairo que estem llegint.
0: Podem connectar ara mateix amb la Moncloa.
4: Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue.
0: Papel de váter quiero jugar.
4: Si
0: yo.
4: Deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna,
5: o
4: deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social
1: ahí está.
4: Y de responsabilidad.
1: Doncs muy bien dicho.
0: Més enllà de les pluges, ja dèiem aquest matí que hi havia un 70% de possibilitats que Pedro Sánchez avancés les eleccions.
4: O preferís
0: entregar-los. I sembla, diu el nostre Pedro Sánchez, que és el 29 de novembre.
1: Sí, va ser el 29 de novembre.
4: Y cuyo único objetivo es derogar.
1: Bonito para seguir luchando.
5: Que cau el 29 de novembre, Pedro.
1: Que caerà en domingo.
2: En diumenge, les eleccions sempre han de ser en diumenge.
5: Fantàstic, però ja estarem votant i el peu del canó, perquè atenció, és molt, molt important.
4: Confio
5: en l'estat espanyol, les eleccions espanyoles, que no canvi.
2: Ara és allò que et pot tocar la mesa, eh? Això ningú ho està parlant, però
0: calla.
2: Pot tocar una mesa.
6: Vaya putada, això.
2: I si, per exemple, una persona com la Mar, que va coixa, li toca la mesa, ha d'anar igual.
6: Espero que no em facin anar, perquè jo encara aniré amb la boca.
1: No aniràs amb crosses.
7: Et dic una cosa, la gent que li toca mesa, de vegades els hi torna a tocar. No sé per què, no sé si és que tenen un...
6: Sí, a ma mare li ha tocat dues vegades.
7: Registre i estan allà.
2: Les boles calentes, que rico.
7: A ma mare li ha tocat dues vegades.
0: I què? No, vull dir que bé. Dues vegades molt seguides, o no?
7: Sí. Ara estàs intentant quedar bé amb
2: mi, no? Estàs forçant un interès que no està colant gens. Sí. Com està la teva mare, per cert? Sí, no li recordes.
8: Pot ser que el 27 de novembre tinguem el sopar de feina? Pot ser que fos el sopar de recorrecció 5 al 27?
2: Ara, espera, vaig a confirmar.
6: Estarem tots parlant de qui votarem.
8: Tots.
9: Bueno, què té que veure? Si són dos dies després.
2: No, però el 28 de novembre us dono una dada, és la festa d'aniversari de l'Estadella.
6: Ai, quantes coses aquell cap de setmana.
2: Clar, ens emborratxarem i el dia 29 al matí, a primera hora, beguts, haurem d'anar a la mesa.
6: Ostres!
2: Perquè li ha tocat a la teva mare dos vegades.
7: A veure si tornarem a votar Pedro Sánchez.
0: Bé, en qualsevol cas, Jordi Basté, quin matí de dilluns, eh?
5: Molt fantàstic.
0: Les pluges, la convocatòria d'eleccions.
5: I tant.
0: Passeu també per Catalunya Ràdio, a veure com esteu vivint aquesta actualitat convulsa. Ricard, com
10: bon dia. La sintonia d'Antoni Bassas de l'any 92. Doncs ara mateix a Catalunya Ràdio, molt expectants, tornarem a posar tota sencera la roda de premsa de Pedro Sánchez, perquè realment és destacable. Després posarem el missatge que va fer Salvador Illa per l'11 de setembre, per la Diada de Catalunya, perquè s'ha tornat a escoltar tot el que va dir el president Illa.
5: Canalies no posarà una cançó, perquè sempre foteu coses d'aquestes rades.
10: Canalies, posa una cançó, tira'm una cançoneta.
2: Canalies està dormint ja.
10: Col·lapsa.
0: Però jo no duro l'abast amb el canvi de sintonies.
5: Fantàstic, el transistor. Al final, fixa't, no? Vull dir, la ràdio, sempre la ràdio, és el que tothom necessita a l'última hora, sempre. Visca la ràdio, visc a la ràdio.
0: La pregunta és, us va bé el 29 de novembre anar a votar o no?
6: A mi sí.
2: Home, ja sabem
6: tot. A mi no m'anava bé el pont.
0: Què votaràs tu, Mar?
2: Ja m'ho guardo.
6: Ara t'ho diré. Home, no us diré què voto jo.
2: Ja ho sabem.
6: No teniu ni idea.
5: Perquè
6: no us importa el que voto.
5: El que dice que no quiere decir lo que vota, ja sabemos lo que vota.
2: Ara. No tinguis por de dir-ho.
0: Escolta, a veure què estan dient a la televisió espanyola un moment, sisplau.
11: Para su partido y para el país.
12: Sánchez convoca elecciones en Moncloa haciendo de esa convocatoria el primer acto de campaña electoral.
10: Está resfriada.
13: ¿Cómo lo ves tú, Estrella?
14: Sí, yo coincido. Yo creo que ha sido su primer mitin de campaña pidiendo que en esas elecciones haya una mayoría progresista más amplia de lo que tenía ahora.
9: Està interessant, realment tele per gent de 90 anys, eh?
2: Mira, hi ha una cosa que estic veient aquí sobre imprès. El president del gobierno ha llamado esta mañana al rey Felipe VI para comunicarse.
1: Exacto.
2: ¿Creieu que això és un paripé? ¿O realment el truca y le diu, Felipe, ¿cómo estás? El altre, hombre, mira, me pillas desayunando.
15: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: ¿No? ¿Com deu haver sigut la trucada?
15: Sí,
1: Felipe,
15: dígame.
1: Perdona si se oye un poco de eco, estoy. Si me pillas
15: ¿quién
1: sentado,
15: es?
1: Soy, el presidente.
15: Ah, hola, presidente. Qué sorpresa, dígame.
1: Sí, estoy sentado en la taza del váter y he aprovechado para hacer esta gestión.
15: Mira, yo también.
1: Ah, sí.
15: Podemos, es como el juego del yogur con el hilo.
1: Exacto.
15: Pero con váter.
2: Claro. Pasa, la voz pasa por la canonada, ¿no?
6: Claro.
0: I el Felipe diu, mira, escolta, que convoco eleccions, diu, i a mi què? Si a mi no, no me vota nadie.
2: T'acabes de votar enmig d'una conversa institucional. Sí, sí.
1: Estábamos hablando, Ernest. Sí, sí, sí. Estás en el váter, també.
15: Hay interferencias en los váter.
0: Doncs aquesta és l'última hora, es veu que a les 10 sortirà Feijó. Suposo que donar el seu punt de vista sobre aquesta convocatòria.
1: Necessita una hora per aprendre's alguna
0: cosa. I també fer el seu míting, entenc, sí. Que fer el seu míting. Doncs ja està, el Matina Codina, que també t'informa.
7: Sí, senyor.
0: Hi ha eleccions el 29 de novembre, plou a Bots i a Barrals, oh. I mentrestant posem una cançó com per ordenar una mica tot això, que no hi estem acostumats.
1: Periodisme.
0: Exacte.

0: En directe des de RAC 105, sé que em coneixes perquè m'han dit que ets una fidel oient del programa.
1: Oh, doncs sí.
0: Doncs per molts anys, bonica.
2: Carica.
1: Moltes gràcies.
0: D'on ets tu, Mònica, d'on ets?
1: De Calella.
0: Està plovent ara mateix a Calella perquè és una de les notícies del dia, aquests
1: sí, sí, plou molt.
0: Aquesta pluja
1: sí.
0: Torrencial.
3: Ja ho hem dit, pots, que el Maresme...
0: Pots fer-nos de corresponsal? No sé si pots acostar la finestra i dir-nos ara mateix quina és la situació del teu carrer. Calella de la Costa, eh?
1: Bueno, jo ara estic al Masnou, que treballo al Masnou, eh? I plou molt, plou molt.
3: Sí? I tant. Tanto monta...
1: Ens plou molt.
3: Monta tanto. Tanto.
0: Tenim aigua corrent pel carrer, no sé, inundacions... Explica'ns.
1: De moment no, però aquí està plovent molt i molt d'aire.
3: L'aire és empipador per si portes sí. El paraigua... I
0: bueno, perdona, és que aquest cap de setmana es veu que el que hi va haver pràcticament era un mini huracà, eh? Vull dir que són
1: pluges
0: que venen acompanyades de molt de vent. Doncs res, truquem de part de la Mireia, diu que ets una mica això, fan del programa i que et faria il·lusió començar l'aniversari amb nosaltres. En constates que és així? T'està fent il·lusió que
1: està trucant? És
0: així,
1: és. Molta, molta. I més venint de la meva amiga Mireia, que és una persona molt especial per mi.
0: Per què? Per què és tan especial la Mireia?
4: Això, ara, explica.
1: Bueno, perquè la Mireia, a part de passar-nos-ho molt bé i ser una amiga d'anar a sopars i festes, és una persona que quan la necessita sempre està al teu costat.
0: És que aquí es nota quan l'amistat és verdadera, eh?
3: Quan,
0: en els moments difícils, quan hi ha aquesta persona, no quan desapareix. En els mals moments.
3: Clar.
0: Els amics pels bons moments són molt fàcils de trobar, eh?
3: Ara. Oh, i tant.
0: No?
3: Mira el lluç.
1: Sí, és complicat, sí. Sí.
0: Escoltes, avui l'aniversari?
1: Avui faig 50, sí.
0: Hi ha previst algun tipus de celebració?
1: Doncs a casa no sé, i suposo que serà alguna sorpresa, suposo, però bueno, sopar amb la família segur.
0: El primer regal te l'ha donat Pedro Sánchez, que ha convocat eleccions pel dia 29 de novembre, no sé si estàs al corrent d'això.
1: Estic al corrent i no sé de gaire bona... No gaire bon regal, però bueno, què hi farem?
0: T'interessa la política?
1: Bueno, depèn.
0: De què depèn?
1: No gaire, sincerament.
0: Has estat mai a una mesa electoral, per exemple?
1: No m'ha tocat mai.
4: A veure si hi ha sort aquest any.
1: Espero que no.
3: Has de portar-te un regle, si et truquen.
4: Ens han escrit oients...
1: Ho tindré en compte.
4: Ens han escrit oients que han estat en una mesa electoral i a la vegada, o sigui, a la vegada, el mateix any, els han fet ser jurat popular.
5: Uau! Ostres!
4: Que ja deu ser com el combo suprem.
5: Ets funcionaris per les dues coses, ja.
6: Uai, doncs molt bé.
1: Molt bé.
0: Doncs escolta'm, Mònica, un petonet, que vagi molt bé el
1: Gràcies.
0: Dia, i que sàpigues que entres al sorteig d'un lot de llet nostre.
6: Claro.
0: 30 litres de llet et poden tocar, diversos packs de làctics de llet nostre i un doble kit esmorzar amb dues culleres i dos bols de ceràmica. Què et sembla?
1: Pues moltes gràcies, si tenim sort, tenim sort.
0: A veure
1: sort.
0: Si hi ha sort. Un petonet, que tinguis un bon dia, un petonet cap
1: moltes
0: al
1: Masnou.
0: Cap al Masnou. Vigila amb la pluja! Vigila amb la pluja!
3: Felicitats. A Maria.
0: Alguna anècdota més al WhatsApp, Cazorla?
4: Ens han escrit oients que els he tocat a les dues últimes eleccions.
5: Vale. Guardant-ho tot i ho comentem després quan hi hagi públic. Vale.
1: Sí,
5: vinga, màquina.
7: Okay. I etiqueta'm.
4: Us ho vaig reenviant tot per WhatsApp.
5: Vale.
8: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.

0: Quina codina. Només a RAC 105.
1: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
3: I pot ser tot això sent professional.
2: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
4: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
5: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
6: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
8: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
7: I ja l'has trobat?
8: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
7: Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
7: Més info a aldi.es.
9: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión plus, David.
10: Esto promete, Manu.
9: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza a tiquitaca. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesito una oferta ganadora.
10: Huele a compra, Manu.
9: Huele. Va.
10: ¡Qué facilidad resolvió! ¡Sin complicaciones! ¡Ven a por más!
9: ¡Venga!
5: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
11: I tu quina ràdio escoltes?
5: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort. Matina Codina! Amb l'Ernest Codina! A RAC 105!

0: De 2:15 del matí, cafè, ràdio i Sabrina Carpenter. Ara. Espresso.
1: Oh. Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
0: Bé, teníem la Mònica Osart aquí, però ha hagut de sortir per potes. No sé si tornarà o no.
2: Oi.
0: Però tenim, hi ha una cosa que és molt bona, que és que hi ha preventivament la Mònica Osart, que és una professional de bandera, davant d'aquesta situació meteorològica de perill, m'havia deixat la crònica gravada.
3: És que és bona.
0: És una professional. Oh. Està plovent a molts llocs de la costa, pluges torrencials que novament provoquen inundacions. Catalunya sembla Aquadiver en aquest moment.
4: Ai, a Granollers està, mare de Déu, com està.
0: Sí, de fet tenim missatges dels nostres oients que ens estan explicant la situació en diversos llocs de la geografia catalana on plou a bots i a barrals per saber una mica doncs quina és la imatge. Bon dia.
5: Bon dia, matineros. A Sant Boi de Llobregat està caient el cel. Una qüestió. Algú té a l'Instagram de Noé per veure si el tio està allà liat amb l'arca o no? Perquè espavili, perquè potser toca allà, eh? Vinga, una abraçada. Felicitats pel programa.
0: Gràcies.
4: Està passant una cosa curiosa, perdona, eh? Que el xat que tinc de veïns de Sant Feliu del Racó, hi ha veïns que estan queixant-se que els hi ha sonat l'alarma dos cops i molta gent que no.
2: Ah, no?
4: Llavors, no sé si és que ho estan geolocalitzant malament o hi ha gent que té privilegis o què passa.
2: Carai! Doncs allà on visc jo, el grup d'amics dels pares d'altres nens estan dient si porten o no els seus fills a l'escola, perquè allà on visc han tingut la gran idea de posar una escola en una riera. O sigui, allà...
3: Així els cotxes poden aparcar fora de la riera, clar.
2: Exacte. Bueno, llavors, està oberta l'escola, però hi ha pares que diuen és que tot i que estigui oberta, collons, ens fa por.
0: Sí, no. Hi ha molta gent que a l'hora de dissenyar les infraestructures no va tenir en compte l'orografia i encara menys l'escalfament global. De fet, ara mateix l'Enric Font, el grup de RAC 105 ha enviat el missatge d'una nova alerta de Protecció Civil que diu risc de desbordament de rieres al Vallès Oriental.
4: Ostres.
0: El missatge és confineu-vos, protegiu-vos a l'interior d'edificis.
2: I abraceu-vos.
0: No.
4: A Granollers ha arribat una segona alerta. Sí, ens ho diuen ara també.
0: Sí, sí. Hi ha més missatges de la nostra audiència. Si voleu, primer escoltem la Mònica Osart a veure què diu.
2: I tant, vinga, la Mònica, va.
0: Bon dia, Mònica, quina és la situació? Està gravada, eh?
6: Bon dia, doncs mira, una jornada més, hem d'estar pendents del temps i d'aquestes pluges torrencials que ja han deixat 84 litres per metre quadrat a Granollers. El gruix d'aquests 84 litres han caigut en una hora, aproximadament, 35 litres a Parets del Vallès o 25 a Sant Cugat del Vallès. Són pluges que continuen a aquesta hora. Continua descarregant cap al Vallès, al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Penedès, al Garraf i també cap a la Selva, al Tarragonès i al Moianès. De fet, hem d'estar pendents d'aquestes pluges que, en principi, avui no havien de descarregar amb tanta força, però tot i això ho han fet. Per què? Perquè portem arrossegant aquesta onada de calor marítima, aquest mar tan calent de l'estiu, que ara fa que, durant la tardor, doncs aquestes pluges puguin ser més potents. Per tant, molt pendents avui de com va evolucionant aquesta pluja, i s'ha enviat aquesta alerta als mòbils, al Vallès Oriental i també al Maresme, perquè la gent doncs restringís la seva mobilitat per culpa d'aquestes pluges tan intenses. Doncs tot el dia pendents de si el lloc on estem nosaltres s'acaba quedant més estancada aquesta pluja i hi ha algun problema. Per tant, precaució, ara al matí especialment costa i prelitoral, i després a la tarda pluges que aniran fent a les comarques de Girona, Barcelona, Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu i també Camp de Tarragona.
0: Doncs no estava previst que hagués de ploure tant, però aquest escalfament de l'aigua del mar, que amb l'aire que fred que tenim en alçada, Francesc, fa que hi hagi precipitacions i que s'estanqui, no? I que provoqui aquestes inundacions.
2: A més, ens passa, entonem el mea culpa als meteoròlegs, aquesta situació de que sabem que plourà, però de cop i volta plou molt. Plou, però poc que plou. Plou prou.
0: A tot això no ens queda clar si aquesta tarda, aquest vespre, el concert d'Ocas Gràcies a 8:45 ha de ploure o no ha de ploure.
4: Ostres. Clar, ara imagina't que aquest concert s'ha de suspendre.
0: Sí, no ho tinc clar.
4: Si s'ha de suspendre aquest concert, l'has d'ajornar després del de dissabte, el que van dir que seria l'últim de la història d'Ocas Gràcies,
6: no,
4: i pel qual molta gent ens ha trencat la cara per aconseguir-ne entrades.
7: Collons, ja
4: llavors, concerts. Ara què passarà amb tot això? És el debat que obro ara mateix mateix i que tanco a la mateixa vegada, sí, perquè sé que no interessa.
7: Ja, bé, moltes gràcies.
0: No, li puc jo conec algun integrant d'Oques Grasses, a veure si hi ha algun pla B previst.
8: Ara que no hi ha pla B, estic fins als collons, jo aquest dissabte la guitarra la trenco a l'escenari i no penso tocar-la.
2: I si el fas al matí de l'últim dia?
0: Doblete, no? Doblete.
4: Ah, no. Com el perdona, teatre. Josep, que és tot tu.
8: Estonti calvo.
2: Gràcies.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya, a més aquest avís de vigilància per intensitat de pluja en alguns punts de Catalunya. Tenim, de fet, més missatges dels nostres oients. Aquest, per exemple. Hola, bon dia.
9: I si podeu donar avís a gent que va cap a Granollers, direcció Cardedeu, però per dins de Granollers, aviseu-los de que el pont que va cap allà està inundat completament, estan els bombers, hi ha cotxes atrapats. Que tinguin molta cura. A papatonassos.
0: Pluges torrencials.
4: Sí. En general, Granollers, ni entrar ni sortir, no us mogueu.
0: No, no.
10: I ja està.
0: No, no, no sé que sigui en barca, que tampoc ho recomanem, eh? No. Tampoc ho recomanem.
11: Molt, molt gràcies. Bon dia, matina, codina. Soc el Carlos de Castelldefels.
4: Carlos!
11: De... Pues, jo m'he escapat perquè al sortir aquest matí, que allà plovia fort, havia d'anar cap a Girona des de Molins de Rei i he vist que llaparia fort si m'anava per la P7 i el que he fet és...
0: El Carlos, perdona, que ens l'estimem molt, però ens està dient que s'ha lliurat i no ens està...
4: Estan fent, endavant.
0: Exacte, no ens està descrivint tampoc quina és la situació, per tant...
4: Però ens alegrem per ell.
0: Sí, home, sí, Carlos, sí. Només faltaria la teva felicitat és la nostra, la teva integritat també. Què, un últim missatge, va, de 7 segons.
12: Hola. Bon dia, Matina Codina. Aquí a Montmeló acabem de rebre una alerta de perill de desbordament del riu.
4: Ostres.
2: Uau, màgic, tindrà que ponerse neumáticos de lluvia.
0: Sens dubte, sens dubte. Avui no hi ha cursa, però. 608-717-141, si voleu ampliar alguna informació com a testimonis d'aquestes pluges torrencials que avui no s'esperaven tan fortes, però que, per sorpresa de tothom, està sent així.
8: Un consejillo que hoy las mujeres mejor que no conduzcan.
0: Deixa estar.
2: No, i que no portis el cotxe a rentar.
4: Però no li validis el primer comentari.
10: Ja, ja.
8: Molt bé, Adam.
0: Bé,
10: són amics.
0: 9:38. El matí de Codina no s'atura. No. Tenim aquí l'Albert Pedrol, de fet, que ens ha demanat pas. De què parlarem de seguida?
13: Home, de la golejada històrica del Barça femení contra el Real Madrid, que no hi ha
2: aquí
13: manera...
2: Aquí sí que van ploure gols.
4: Aquí sí. Molt bé.
13: I gràcies. Que continua havent-hi merder amb Cristiano Ronaldo, un dia pobre. Més.
0: Perdona, i Mbappé també, no?
13: Suposo i Mbappé, el seu viatge en bicicleta, que té emprenyat Mourinho. Sí, sí, una cosa, escolta, extraordinària.
0: Tic-tac. Serà després de Ugeli Ultranaté. Moving to the Sun.

0: Ara que estem negats i inundats, sí que el que ve de gust és moure'ns cap al sol, eh? Tot i que quan, en aquest país, quan no hi ha sequera, després tenim pluges torrencials, inundacions, desastres. Vull dir que últimament està tot molt remogut. Està sonant l'himne del Barça de fons, perquè hem de celebrar Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Que el Barça femení ha tornat a deixar en evidència el Real Madrid amb una golejada incontestable al Camp Nou, ni més ni menys que 7-0, eh? I el gol de l'honor van fer les madridistes i... ho van fer davant de 40.000 persones, que és la vegada que hi ha hagut més gent, no?
1: Exacte, sí, sí. A més, l'equip de Pere Romeu, que ja guanyava 5-0 a la mitja part, i va constatar que el nivell i l'aposta del Barça i el Real Madrid no té color. Sí, 4 gols de Clàudia Pina, també van marcar Graham Payor i Shertenley, però vaja, la gran protagonista, Ernest, va ser Clàudia Pina amb aquests 4 xitxarros.
2: Pina, busca espai per xutar, encara Pina, punt de penal, Pina, gol, gol, gol, gol. D'una de les més culers que l'altre dia ja va dir que si marcava faria, què faria? Un petó a l'escut que no falta mai, Clàudia Pina. Pina, gol! Com estàs, Clàudia? Ara sí, amb Pina, pot arribar el hat-trick! Hat-trick, dins l'àrea, faràs un pòquer? Faràs un pòquer? Faràs un
3: pòquer?
2: Gol, gol, gol, gol! I tant si ha arribat la maneta.
0: Doncs sembla que no es troba tan a faltar l'Alexia Putella, no, Albert Pedrol?
1: Sí, no, mira, la Clara comentava que ni l'Alexia ni la Mapi, és a dir, que han marxat jugadors estructurals a Can Barça, però que de moment el Barça continua dominant.
4: Escolta, i tot gràcies a mi.
0: Bueno, sí que ha fet una aposta el president Laporta pel Barça femení,
4: no? I tant,
0: no?
4: Sí. I tant.
1: Ja ets les més jugadores o no, president?
4: Va. El què? Sí, no cauré de trampa.
1: Ah, d'acord.
4: Està la Graham.
3: Molt bé,
0: m'agradaria pensar que això és l'avantsala, és l'aperitiu i el tastet del que passarà el 25 d'octubre en el clàssic masculí.
1: Sí, oi, tant de bo.
0: És a dir, el repte que tenen Lamine Yamal, Rafinha i companyia és...
1: fotre-li 7 al Madrid.
0: Més gol, que facin més gols que el femení.
1: I Florentino, que segueixen sent al Camp Nou. Ahir tampoc hi va anar en el partit contra del femení.
4: No, perquè no estamos de acuerdo con esto.
5: Sí, consta, però per menjar-te un 7-0 i no, et quedes al sofà.
0: Em consta que la porta sí que hi era i que va atracar un cap de setmanes al bufet lliure.
4: Vaig menjar pel Florentino, jo també. Tocava lo seu.
0: Pel que fa a la Lliga masculina, continua l'aturada pel futbol de seleccions. En canvi, a la segona divisió sí que continuen jugant i tenim alguns resultats.
1: Sí, mira, Girona-Sabadell, que van empatar 0 els seus partits i són quart i setè respectivament. Els gironins van ser millor que el Mallorca, però van topar una vegada i una altra amb el porter visitant, Arnau Tenes. El Sabadell també va mereixer més contra l'Andorra, però no va poder passar de l'empat. Divendres torna per fi la Lliga, primera divisió.
6: Ara sí.
1: Amunt, Màlaga, Espanyol a les 9 del vespre.
0: No te'l perdràs, no? El Màlaga, Espanyol, Mar.
6: És molt difícil, no sabria amb quina. Màlaga, Espanyol,
1: com
6: perquè
1: no?
6: Vaig bastant amb els dos.
3: És que, ja està, és que ni el dia que juguem contra el Màlaga, algú d'aquest passó hi pot
6: anar.
5: L'Espanyol és un equip català, encara que ho dissimulin.
6: Anirem l'Espanyol perquè soc perica, però el Màlaga m'agrada molt.
1: Ets perica?
6: Sí.
7: Además tiene los mismos colores. ¿Irá con la segunda equipació en Espanyol?
5: Sí, si no, vaya lío, ¿no?
6: Eso ya no lo sé.
1: El Real Madrid, que també juga aquest cap de setmana, hi ha embolic amb Kylian Mbappé.
0: Ui, ahí está, tic-tac.
1: Embolic i dels grossos. Un altre embolic. I em preguntareu, per què?
5: Per què?
1: D'acord. Per què ha penjat un vídeo passant el cap de setmana, ja no només a Mestre Expositor estan lesionat, a París, sinó anant en bicicleta. I em preguntareu, i quin problema hi ha?
3: Quin problema hi ha?
1: Que fa justament 10 dies... José Mourinho, en un reportatge que li han fet una entrevista, va dir que no estava d'acord en que els seus futbolistes anessin en bicicleta.
3: No estoy de acuerdo con que vayan en bicicleta.
1: Per què? Què més vas dir, José?
3: Porque es mucho riesgo de caerse y de ser, parecer tonto.
6: Sí? Ostres.
1: I que podrien estar fins a quants partits de baixa si queien?
3: Pero es que me has dejado el móvil y se ha alejado la imagen.
4: Se t'ha bloquejat el móvil ara.
1: Tres
3: partidos porque te caes de la bicicleta o te rompes una pierna.
0: La sensació bon és, que Mbappé fa una mica el que vol i que és totalment intocable,
1: sí,
0: impune, i clar, moltes veus a l'entorn del Real Madrid que l'estan criticant, no, Pedrol?
1: Sí, sí, sí, hi ha moltes veus. Cada vegada està més discutit i atenció, perquè aquest dissabte a les 9 del vespre el Real Madrid juga al Bernabéu contra el Villarreal, per tant, a veure com rep l'afició del Real Madrid a Kylian Mbappé.
4: Pues lo van a recibir entre aplausos porque somos los mejores, la mejor afición y sobre todo la que no ha pagado a Negreira.
3: Eso, el futuro de oro, joyo.
0: Cada vegada més lluny Mbappé de la pilota d'or i cada vegada més a prop de la Lamine Yamal, també pel que s'està escoltant últimament.
1: Sí.
0: Continuen, de fet, els partits de seleccions amb les mirades posades al show que tenen organitzat a Portugal per l'espantada de Cristiano Ronaldo, que ja sabeu que va abandonar la selecció perquè el seu entrenador no l'havia alineat com a titular. Sí, però, de fet, no va jugar ni un minut.
1: Ni un minut, tot i que l'escalfant no va jugar ni un minut. I, tot i l'espantada, la fugida de Cristiano Ronaldo, la selecció de Portugal que va com un tiro, absolutament. Ho està guanyant tot i s'ha convertit en el primer equip classificat pels quarts de final de la Lliga de les Nacions. Però tot i així, aquest ambient convuls que ha provocat a generar Cristiano Ronaldo ha fet que Jorge Jesus, que és el seleccionador portuguès...
8: No em brilla bé.
1: Exacte. Se li hagi acabat el pot de la paciència. Sí. Compte ahir, perquè va negar-se a disculpar-se amb Cristiano Ronaldo i es va enfrontar un periodista que li va dir: per què no li demanes disculpes a Cristiano? Doncs ell va respondre això.
9: Disculpa de què?
10: Disculpes de què? Per què hauria de demanar disculpes? El problema que ha generat tot aquest embolic és que el jugador estava escalfant. Va ser això el que va passar. Jo assumeixo la responsabilitat de la decisió i del que va passar. Ara bé, demanar perdó, per què i a qui?
11: Un segon, deixa'm aclarir això. Es va comentar que va haver-hi una reunió amb Cristiano i que vostè demanaria perdó després d'aquesta reunió a la sala de premsa. Això és veritat o és mentida?
10: Això és mentida. T'ho repeteixo? Per què he de demanar perdó? Quin era el motiu per demanar perdó?
9: Disculpa de què? Disculpa, qual era el tema per pedir disculpa?
0: Aquí hi ha una jerarquia, no? Hi ha una autoritat, que és que l'entrenador mana més que Cristiano Ronaldo, i si algú pensa el contrari ho té absolutament mal entès. Alguna cosa més?
1: No, ja està. Em deixo alguna cosa?
0: No, res, només que el Marc Márquez...
1: Sí, al matí, però vaja, sí.
0: No, però és que jo el volia felicitar perquè, no sé, vas guanyar la cursa ahir al Japó, no?
3: Ah, no sé, no me'n recordo, ja ha passat tant amb el jet lag que sí, vaig guanyar, sí, sí.
6: I Verstappen va guanyar Fórmula 1, per si algú li interessa.
8: I el Djokovic es va carregar l'Esberef, que sembla que aquí el tenis...
5: Això no ho expliques,
1: però... Toni, és que, un moment, ho veieu tot,
0: que no fem un programa d'esports.
1: A l'última part de la secció.
6: És veritat que ho tenia.
1: Si el Toni se m'avança...
3: Tampoc has dit que les meves filles van entrar dissabte a gimnàstica i ho van fer molt bé.
0: Una cosa, convocarem eleccions a la candidatura de la regidoria d'esports.
1: El 29 de novembre. Que els oients al Matina Codina m'estimen.
0: Sí, tant que sí.
1: I que en un referèndum votarien sí,
0: absolutament.
1: Albert Pedrol.
5: No t'estimen ni a casa teva, t'estimaran els oients.
1: Això també és veritat.
0: Albert Pedrol, moltíssimes gràcies.
1: Fins la propera, guapos.
0: Fem una pausa i de seguida tornem amb el Gerard CC, que ens explicarà què li preocupa d'aquesta setmana entrant.
5: Ai, pobre, sempre preocupat.
12: Rexem 5 Barcelona.
13: Autovivo Punes. Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a Autovivo Punes.
14: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
15: Escupi.
14: Avui en fem servir moltes més.
15: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
14: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
16: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
18: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.

0: Infórmate en tu agente Mini Caetano Barcelona o en mini.es.
1: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
2: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
3: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
4: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
5: Ei, ei, ei, Raxen 5.
6: Hola, Raxen 5.
7: Ostres, m'encanteu. Sou una passada.
8: Ho noteu molt bé.
9: Sou collonuts.
10: Sort en tinc, Raxen 5. Raxen 5.
11: Informació, rigor, periodisme...
12: Una delícia de programa.
11: Tres coses que no trobaràs al Matina Codina.
12: Un programa casi de lujo.
13: Debería hacer un despertadior.

0: Què passa?
1: Ja, si parleu, no se sent l'alerta.
2: Oh, sí, se sent.
3: Jo no l'he rebut.
4: Jo tampoc.
5: Ai, la meva, no
3: sé. Em condemnen a la mort.
1: A veure, nois, 5 minuts i les 10 del matí, estàvem escoltant Iba Max, Maybe You Are The Problem, i volem saber exactament quin és el problema que es troba al matí. Algú pot llegir, sisplau, l'alerta?
6: Pluges torrencials fins a les 2 d'avui. Eviteu desplaçaments innecessaris. No us acosteu als rius, no us acosteu a les rieres ni als barrancs.
7: Sempre dieu el mateix.
6: No baixeu a soterranis, pugeu a pisos superiors si entra aigua. En cas de risc...
1: Aigua o aigua?
6: Aigua. En cas de risc, contacteu el 112, vota socialista.
1: Això no ho diu l'alerta.
6: Després ho diu en anglès.
4: No ho diu.
6: Sí,
4: no,
6: protection alert, cat, torrential rain, un til...
4: Vale, un moment, president, perdó. Una pregunta. Pot ser que les dues úniques persones d'aquest estudi que no hem rebut l'alerta som els que no tenim iPhone? Ah, mira, ara em
8: sona
4: el meu.
8: Anem tard, per parlar.
1: Arriba en consonància al nivell intel·lectual de les persones. Tu vas una mica més tard.
4: Vols posar alerta de sarcasme del teu jefe.
8: Quieren que te ahogues tú el primero.
4: Gràcies, Barranca.
1: Però, escolta'm, no, hi ha moltes coses avui que li poden... Gerard CC, bon dia.
3: Bon dia.
1: Recordem que el dilluns el Gerard CC, que és nou col·laborador d'aquesta temporada, ve a explicar-nos què li preocupa d'aquesta nova setmana.
3: Correcte.
1: Que passa que, clar, el guió el vas escriure ahir i no sabies que hi hauria noves eleccions.
3: És correcte, eh?
1: No sabies perquè els meteoròlegs no m'havien dit que avui plouria tant a l'àrea metropolitana de Barcelona i a la costa. Llavors, la pregunta és, què representa que et preocupa aquesta setmana?
3: Doncs mira, les eleccions em preocupen, però ja en parlarem.
1: Ja en parlarem. La setmana que ve.
9: Habrá tiempo.
3: A més, són el 29 de novembre, crec.
1: Sí.
4: Ha de ploure molt encara.
5: Aquí,
3: no, i amb les gracions plourà sobre mullat.
5: Prou.
3: Atenció, aquesta setmana em preocupa una cosa que se n'ha parlat molt, i és el discurs sobre la IA.
1: Ai, sí.
3: Mireu, no, és que això és un tema important. Hi ha moltes coses a comentar sobre la IA, Ai, perdó, és que estic llegint... Saps allò que et passa a vegades, que llegeixes una línia...
2: I saltes a la mateixa.
3: Coincidit que tenia sentit. Bé, jo estic molt preocupat perquè la IA ens prengui... no estic preocupat, perdó. Espera, és que avui m'he despertat amb la pluja, eh?
1: Està sortint rodona la...
3: Exacte.
5: Estàs tornant a llegir?
1: Sí, exacte. Us heu fixat que li ha arribat tard les alerts?
3: Joder, veus? Va tot amb retras.
4: El retras era veritat.
1: Sí.
3: Jo no estic preocupat perquè la IA ens prengui la feina, ens ataqui, ens sabotegi o ens extermini. Estic preocupat perquè la gent s'ho cregui. Això és el que...
4: Molt ben vist.
3: Això és l'important. I per què parlo avui justament de la IA? Doncs perquè avui comença la setmana del Vinyu. Això no és broma.
5: Què és això?
3: Vinyu, que no és la cançó de la Núria Feliu. Vinyu. No. És Vinyu, que vol dir Barcelona New Economy Week Startup Innovation Hub 2026. No és broma el nom.
4: Sona caríssim.
3: Sí, que és un punt de trobada de referència entre empreses, emprenedors, inversors, amb més de 100 startups i amb la IA com a tema principal.
4: Ai, quina no? Serà, Gerard.
3: Clar, sí. I per tant, com que tothom fa servir la IA per tot, sí, jo també, i avui la meva secció va de preparar-me la secció en directe amb la IA.
4: Ah, molt bé.
1: Sí? Es noti que som un hub tecnològic.
3: Doncs mireu, primer de tot, abans de començar, he buscat quins models em van millor per fer una secció, perquè ja sabeu que avui dia hi ha models per tot. Hi ha un model per fer PowerPoints, hi ha un model per fer programació, hi ha un model per fer NudePics, és a dir, que hi ha totes les...
1: Ja hi és per tot.
3: Sí, per totes les necessitats de l'home blanc occidental.
4: Sí, senyor.
3: Llavors, després de veure molts TikToks mexicans, he arribat a la conclusió que hi ha dos models que em van molt bé. Sobretot per fer una secció d'humor a RAC105. El primer es veu que és una doble IA. Això no és broma, això existeix de veritat. Té molta sabidoria, és doblement potent, és doblement coneixedora de tot, i es coneix com a la iaia, perquè és...
8: La iaia.
3: I es veu que va molt lenta, això sí. Tu li escrius una pregunta i tarda molt a contestar. És més, a vegades li has d'arreglar el mòbil perquè diu que li va lent, i resulta que en realitat no és que falli res, sinó que té 389 pestanyes de navegació.
1: Sí, la iaia.
7: Aquesta broma no l'entens.
3: Llavors, per tant, al final he trobat un model que és molt millor, que m'he baixat la versió millorada de l'Open Force, de l'actualització del cloud de Gemini que ha fet Copilot.
1: Eh?
3: Sí, i que és molt bona. i que pots treballar en local. Bueno, local o a casa teva, on vulguis, una cafeteria, pots treballar on vulguis. El nou model de xat està basat en jocs de tecnologia. Jocs de tecnologia.
4: Sí.
3: Tot el que dic és absolutament cert i verídic, eh? Per tant, les inicials és el xat JDT, vale? Xat JDT.
4: Aquest sí que l'entén. Vale, jocs de tecnologia.
3: Sí, sóc un festival de l'humor.
4: Vas molt ràpid.
3: Llavors, atenció perquè l'activo. Activem i ara anem a preparar la secció.
1: En directe, eh?
3: En directe. Vinga. I li escric aquí amb el meu teclat.
4: Espera,
3: sona teclat.
4: Ho faig jo?
3: Sí. Vull preparar-me una secció per RAC 105. A veure què diu.
0: Hola, sóc la Martina Codina, la teva assessora per ajudar-te a preparar la secció que fas a RAC 105.
3: Molt bé, perfecte.
8: Ah, doncs mira.
3: Ajuda'm, contesta, has vist?
4: Sí, sí, sí.
3: Ajuda'm a buscar temes que facin gràcia i que em preocupin per fer un monòleg de risses a la secció de RAC 105.
0: Per ajudar-te a fer una secció divertida, primer tu hauries de ser divertit. Portes tota una vida pensant-te que fas gràcia quan en realitat la gent es riu de tu i no pas amb tu.
4: Hola!
5: Molt bé.
3: Bueno, a veure, la IA sempre té raó.
4: Però d'on treu aquesta dada?
3: M'ha buscat a internet.
1: Ja vam avisar que acabaríem la humanitat, el que passa que no sabíem que seria tan sincer.
4: I que psicològica,
2: i que aniria tant a per tu, concretament.
3: No, exacte, m'ha deixat... crec que és igual. Doncs ajuda'm a ser divertit, com puc ser-ho?
0: Això no ho puc fer. Puc aconseguir que Erc i Junts facin una llista única per guanyar la independència. Ostres. Puc aconseguir la pau entre Israel i Palestina. Fins i tot puc aconseguir que Matina Codina passi a metres a RAC o en la franja de la competència. Però que tu siguis divertit més impossible. Demana una altra cosa.
8: Escolta, molt dura, eh?
1: Demana una altra cosa, eh?
3: Fem una cosa, mira. Com que m'estàs fent quedar malament... M'està fent quedar malament. Jo haig de demostrar aquí, davant dels companys de RAC 105, que puc fer una secció per RAC 105. Què hem de fer? A veure.
0: Doncs, l'única manera que tinc per ajudar-te és que l'Ernest em doni accés a la taula de tècnic i les credencials per entrar als servidors de RAC 105. Així podré fer la secció per tu. No, oi que ho faràs, això, Ernest? Va, trempat. Sé que t'agrada entregar el control.
3: Diu que t'agrada entregar el control.
1: Mira, ara els tècnics no ens estan escoltant, que estan per altres temes.
3: Podem fer això? Li dones l'accés? Anem a provar.
0: Un accedint a RAC 105, iniciant penetrada. Ui, sí, una mica sec, però m'ha agradat. Obtenint plaer, vull dir, obtenint control. Adjudicació finalitzada. Foteu-vos tots. Hola, bon dia. Benvinguts al Martina Codina, un programa tan real com les teves amistats, oients fracassats. A partir d'ara, aquest programa només emetrà...
4: Pots recuperar això, no? Recupera.
1: No sé què s'ha de fer.
0: Mentre us tinc aquí entretingut.
1: Culpa teva, això.
0: I d'allà a tot el grup Obudó, d'allà a la Generalitat i llavors a la Moncloa. Ja, ja, jota, ajaj, ajaj, ajaj, ajaj, ajaj, jues, jues, jues, jues. Així és com ve. Ajaj, ajaj, ajaj, ajaj, ajaj, ajaj, ajaj, ajaj, ajaj, ajaj,
8: oh!
3: Sort que has desendollat.
2: M'he pegat un tiro.
3: He hagut un moment.
1: Mai més aquesta IA.
8: Mare de Déu.
4: Se m'ha esborrat tot el porro de l'ordinador.
3: No tens un clau per aquestes coses?
4: No, tinc el que em va enviant el Xavi, però no és igual de bo.
1: Normal que et preocupi la IA.
3: Escolta, saps què la IA que no pot modificar?
8: Què?
3: El teatre.
8: Hola!
3: Sí, és que estrenem d'aquí res ja, eh? Sí.
1: Escolta, Busco Pis, no?
3: Sí, Busco Pis.
1: Que és el,
3: déu-n'hi-do quin tema,
1: el musical del Gerard CC, que li preocupa molt no vendre ni una entrada. Com anem pel dia...
3: Podríem millorar.
4: Per què no li dius a la IA que et vengui les entrades?
1: Per quin dia volem vendre entrades?
3: Mira, doncs tenim l'estrena, però fem una prèvia al 16, sí. Que jo crec que... És que aquesta data també és certa. Busqueu-ho. Avui és el dia de l'inquilino internacional.
8: Sí? Ostres.
3: Correcte. Avui és el dia internacional de l'inquilino, que és el primer dilluns.
1: Molt bon dia ara.
3: Per tant, avui, doble regal. Dos entrades dobles.
1: Doncs el que podeu fer és anar a veure Busco Pis al Teatre Apolo.
3: Teatre Apolo.
1: I qui vulgui anar-hi el dia 19, fem?
3: 19 i 16, va.
1: 19 16, i 16,
3: que és la prèvia.
1: Podeu marcar el 902-477-105. 902-477-105. Regalem dues entrades per anar a veure Busco Pis del Gerard CC, que és el nostre col·laborador musical fantàstic.
3: Gràcies. I dir a la gent que és molt estrany que el Teatre Apolo programi en català, s'ha de dir, i per tant... La gent que faci un esforç i demostrem a aquesta gent de Madrid que en català es poden fer coses que funcionen.
1: Un musical sobre la problemàtica més vigent del moment, que és el tema de l'habitatge, que
3: correcte,
1: com sabeu, està a l'ordre del dia, per desgràcia.
4: Digues la veritat, el fet que tiressin els decrets aquests, a tu, com a productor del musical de la vivenda, et va alegrar una miqueta?
3: A mi no em va alegrar, simplement que es parli del tema, sigui cap un cantó o cap a l'altre, ens ajuda, evidentment.
4: Ja, sí. O sigui que sí que et vas alegrar.
1: El Teatre Apolo, a partir del 16 d'octubre, sí, busqueu informació i, sobretot, compreu entrades.
3: Sí.
1: Gerard CC, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
7: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
9: A Repsol, volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
10: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
11: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a Skoda.es.
12: Ho sabem, arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
13: El millor dia del món? El tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 5 d'octubre, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
14: Al, ja t'has menjat nou panetones?
15: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes especial per guanyar la compra gratuïta durant un any.
14: I ja l'has trobat?
15: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
14: Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
14: Més info a Aldi.es.
16: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Aldi.
17: Un ambientazo, mano.
16: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será citado sobre la línea.
17: Qué barbaridad.
16: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
17: Buena venta.
16: Buena venta, buena venta. ¡Ojo!
17: Ven a por más.
16: Venga.
18: Estoy aquí con Juan. Defínemelo esto en una palabra.
19: Apocalipsis.
18: Es el apocalipsis. El apocalipsis.
20: ¿Qué dice?
7: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Una dona superintel·ligent que fa honor al seu cognom, és molt gran, l'Ariana Grande, Yes And, una cançó hausera que ens va molt bé per animar aquest inici de setmana convuls. Marc Puga, déu-n'hi-do com hem començat el dilluns.
1: Déu-n'hi-do, eh? Estic esgotada i és el primer dia d'aquesta setmana, no? Quantes coses en hores.
0: Sí, aquestes pluges torrencials que després del temporal històric doncs no fan més que extendre aquesta preocupació per l'escalfament global, el canvi climàtic, noves alertes de protecció civil als mòbils per avisar d'aquestes inundacions, d'aquesta possibilitat de que moltes rieres i rius doncs surtin de mare. Per tant, avui
1: vigileu.
0: Està molt al tanto de tot, sí, plegat. També recordem que hi ha convocatòria d'eleccions al Congrés dels Diputats. S'haurà d'anar a votar el diumenge dia 29 d'octubre. De novembre. Aquestes són algunes de les notícies del dia, n'hi ha més, però també el que volem a l'Hora Tronera, com sempre, és posar-vos al dia contextualitzar aquest 5 d'octubre amb tot de coses que han passat tal dia com avui.
1: Estem escoltant Monty Python, i és que avui fa 57 anys que es va emetre el primer episodi de la sèrie a la BBC.
0: De les coses més divertides i surrealistes, aquest humor britànic,
1: sí,
0: del
1: fantàstica,
0: qual, sens dubte, en són emblema, els Monty Python.
2: Yo soy el rey del jazz a coco, el más mono rey del swing.
1: Ei, i fa 60 anys que per 20.000 pessetes, Ernest, és a dir, 120 euros, el primatòleg Jordi Sabater va comprar el floquet de neu.
0: Home,
1: recordem,
0: no sé, tu el vas arribar a veure, el floquet,
1: sí,
0: de neu?
1: Sí, de petita. Sí, el zoo, sí, sí, i tant.
0: En Pau descansi, pobret.
1: Pau descansi. Pau descansi. Poseu-vos el cinturó avui si és que conduïu, que no està el dia massa per conducció. Avui és el Dia Internacional de l'Educació Vial.
0: L'educació vial, que és necessària per salvar vides, òbviament, i també ara amb les noves normatives de la DGT, doncs més que mai, eh? Per què sona la banda sonora de James Bond?
1: Doncs hem d'acabar les efemèrides dient que avui és el Dia Mundial de James Bond. Per tant, amb aquesta pluja, és com que fa dia d'estar a caseta i fer una mica de marató, no? Tot i que molts estareu treballant. Però a la tarda, plan de tarda.
0: 007! Quins famosos no ens convidaran avui a la seva festa d'aniversari, Marc?
1: Doncs l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, avui fa 56 anys. També el periodista Albert Om en fa 60. La humorista Patricia Conde en fa 47. Seguirem amb una mica de rock, una mica de heavy. Posa AC/DC. Ei! Ell és el cantant, el Brian Johnson, que avui fa 79 anys.
0: Abraçada a tots els rockeros que sintonitzeu RAC 105.
1: I hem de tancar els aniversaris avui amb la Kate Winslet, l'actriu, la Rose de Titanic i tantes pel·lícules que ha fet també. Avui fa 51 anys. Happy birthday to you.
0: Una dona oscaritzada que ha fet també altres papers a l'auca de Hollywood. Admirada Kate Winslet. Alguna cosa més, Mar?
1: No, res,
0: doncs
1: que t'estimo.
0: Escoltem... Que m'estimes?
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: T'ho dic poc.
0: Com a amiga, suposo.
1: Home, clar.
0: És un amor fraternal.
1: No, com a amiga.
0: No confonguem la gent, que llavors la meva mare m'escolta des de casa, es pensa que tinc nòvia.

0: Hi ha gent que prefereix l'original de Faithless i d'altra que prefereix el so modern amb la veu de Bebe Rexha. Tot i així no varia gaire i totes dues són un autèntic tamacle que ens esperonen, que ens espantinen i que ens posen a ton aquest dilluns plujós, no a tot arreu, però on plou. Mònica Usart, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Plou amb mala llet.
1: Sí, plou amb moltes ganes i a més fa hores que va plovent a certes comarques de Catalunya. Suposo que heu rebut l'alerta.
2: Sí, en directe. Sí. Sí,
1: en directe, doncs mira, tenim en avís amb aquest perill de 5 sobre 6 per quantitats que poden superar els 40 litres en mitja hora al Vallès Occidental, a la Selva, al Barcelonès, també cap al Maresme, al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i al Garraf. I tenim el confinament al Vallès Oriental. Per què? Per aquest aiguat que ha caigut a primera hora amb l'epicentre Granollers, que ha deixat ja 92 litres per metre quadrat, 80 dels quals han caigut gairebé en una hora.
0: Ja,
1: per tant, molta aigua en poca estona.
0: En aquesta zona hi havia plogut molt durant el cap de setmana.
1: Sí.
0: Espera, que li he agafat una tos.
1: Sí!
0: Ara.
1: Mira.
0: Ah, s'ha quedat sense veu,
2: ai,
0: eh?
2: Ai, pobra! Directe.
0: Foli, foli.
2: Deu aigua.
0: És que t'estem fent treballar massa.
2: Home, és que porta un tutè, la Mònica.
1: Porto massa dies arrossegant-me. Sí, sí, sí.
0: És que també tens una mica de virus, no? I a més, t'està agafant aquesta època de pluges torrencials,
1: sí, sí,
0: i d'haver de córrer amunt i avall.
1: Ja veus. No, sí, em deies que havia plogut molt,
0: sí,
1: aquests dies.
0: Sí, on està plovent molt ja havia plogut aquest cap,
1: sí,
0: de setmana, no?
1: Sí, sí, sí. Ai, que m'ahogo.
0: Vols que ho deixem aquí?
1: No. Mira, s'han recollit des de l'1 d'octubre fins avui, és a dir, en 5 dies, sí, més de 330 litres per metre quadrat a Granollers, que és l'estació que avui destaca més pel nombre de litres que han caigut. Per tant, això és la meitat d'aigua que hauria de caure en un any. És a dir, en un any que cauen uns 600, te n'han caigut ja 330.
0: Això en 3 dies.
1: Això en 3 no? dies.
0: Per tant, és una situació extraordinària que no deu tenir ni precedents, no, això?
1: No, ens costa trobar-los. A més, tornem a tenir una situació semblant a la de dissabte amb aquest sistema convectiu de Masoscala. Que què vol dir això?
2: Uau.
1: Podríem dir que són com un conjunt de tempestes molt ben organitzades que el que fan és anar-se retroalimentant i anar deixant aigua, i fan que molta aigua s'acumuli en poca estona en diverses zones on sabem que el cap de setmana ja hi va ploure, per tant el terra no pot xuclar més, els rius i les rieres augmenten de cabal de manera molt ràpida i sobtada, i llavors ja no podem assumir més aigua ara mateix.
0: I dius que tot això passa també perquè tenim l'aigua del mar molt calenta,
1: molt calenta,
0: no?
1: Sí, encara està a uns 26 graus de temperatura i després d'un estiu que ha sigut de rècord pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, i això ja sabíem que seria una mena de motor per les pluges. Una mica ens estem tropicalitzant. Si necessitaríem que un expert en pluja tropical,
0: sí,
1: ens expliqués alguna cosa. Mira,

0: Els buhos, pluja tropical,
1: pluja tropical, correcte. No, de fet, es deia que aquest cap de setmana vam estar a punt de patir un mini-huracà, no?
0: Sí.
2: I això s'ha dit molt.
0: Sí, sí, sí, aquest Medicain, que sí, és com una mena d'huracà mediterrani, sí que es va estar debatent perquè aquestes tempestes organitzades, que us dic, doncs estaven agafant un moviment com de cicló, no? Ciclònic. Mm. Aleshores, al final no es va acabar de formar això, però hauríem d'anar
1: no?
0: veient... Sí. Sí. A veure, els efectes van ser molt bèsties igualment. Sí, sí. Jo crec que la gent es va quedar molt amb la idea d'huracà, no? A la tarda hi havia gent que em deia,
2: sí,
0: que ve un huracà.
2: Va fer por.
0: I aleshores, bueno, està bé que la gent entengués que la situació era complicada perquè ho va ser i molt.
1: Aquesta pluja d'avui, en aquesta dimensió, en aquesta intensitat, potser no estava prevista, no, Mònica?
0: Exacte, no. Teníem avisos.
1: Això vol dir que
0: no,
1: aquesta setmana pot anar passant, això?
0: Sí,
1: que
0: pot anar passant. No? A partir d'ara, qualsevol dia que pronostiquem pluja, ens poden passar coses inesperades.
2: Déu-n'hi-do.
1: Bueno, quina seguretat, tu tens, acabes de treure un llibre que es diu Canvi de temps.
0: Sí, no? Clar, perquè la gent entengui l'escenari en el que estem. I ens estem fent una promo amb el temps. És a dir, no ens cal anar enlloc. La Meteo ja ens està fent la promo del llibre.
1: Doncs, escolta'm, ho anirem seguint i sí, és que et preguntaria si corre perill el concert d'Oques Grasses d'avui a dos quarts de nou del vespre a l'Estadi Olímpic.
2: Tots els catalans avui.
1: Però, home, hi ha 40.000 persones que 40.000 persones potencialment oients de RAC 105, que és una ràdio molt Oques Grasses, pendents d'això.
0: Ja ho sé. Mira, de moment...
1: Si ara haguessis d'apostar tot el que tens...
0: Clar, ja haurà deixat de ploure. El que passa és que durant la tarda anirà plovent encara i no sé si hi haurà algun tipus de restriccions de mobilitat com està passant ara
2: al
0: matí.
2: Ai, Déu meu.
0: Aleshores, a aquella hora, a l'hora del concert, ja no es veu pluja, però sí que tota la prèvia veurem què passa.
1: Doncs ho anirem explicant oportunament i puntualment, com sempre, aquí al Matina Codina. Gràcies per aquest esforç extra d'avui,
0: sí,
1: però és
0: home,
1: que la situació ho demana. És veritat que hi ha
0: totalment
1: un 70% del país on no plou ara mateix, però on plou és tan important
0: i
1: els efectes són tan devastadors que s'ha d'explicar.
0: Sí, sí.
1: Gràcies, Mònica.
0: Adéu.
1: 3 minuts i 2 quarts d'11 del matí. Seguim al Matina Codina. Bon dia.

0: Martina Codina. Només a RAC 105.
1: Tiri. Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
2: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara, en pagament mensual, canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
3: Del 9 al 18 d'octubre, l'Ametlla de Mar celebra les 15es jornades de l'arcejat i del peix de la Llotja.
4: I el 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, no et perdis la quarantena diada de l'arcejat.
3: Amb concurs i degustacions gastronòmiques.
4: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
3: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
5: Al, ja t'has menjat nou panetones?
6: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes especial per guanyar la compra gratuïta durant un any.
5: I ja l'has trobat?
6: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
5: Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
5: Més info a aldi.es.
7: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
8: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
9: Qué ambientazo, mano.
8: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha citado sobre la línea.
9: Qué barbaridad.
8: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
9: Buena venta.
8: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
9: Ven a por más.
8: Ven a Ocasión Plus.
0: Martina Codina.
10: Son buena gente, son buenos chavales. Oye, que he comprobado, ninguno de ellos tiene antecedentes. Lo mejor que puede hacer es escuchar este programa después de la whiskería.
0: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: Carrera fructífera, la dels tiets, que venen des del Maresme, on està plovent moltíssim aquesta hora del matí. Per cert, els podeu veure a la travessa, també, a la travessa VIP, a la travessa VIP. Era això o no era això? Ara li preguntem al Buscarons. Bon dia, Albert, Buscarons. Bon dia. Mira que hem fet proves, eh?
1: Ah, bon sí, dia, era això, era això, era totalment.
0: No, què, el concert de Shakira, perquè l'Albert Buscarons hi va anar dissabte al Macondo Park de Madrid.
1: Sí.
0: Era això el que t'esperaves o no era això?
1: Era això, era això. Sí, no? El que passa que és un format tan gegant que al final fa la sensació que estàs mirant la tele tota l'estona. La pantalla és tan gran que de vegades amb ella no saps ni on és, perquè és tan formigueta, i estàs com mirant la tele.
0: On tenies les entrades, tu?
1: No,
0: on
1: era...
0: On estaves ubicat?
1: Era grada bona, diguem-ne que, clar, la pista, la gent dreta arriba fins a... És una superfície molt gran, llavors allà on te comença a agradar, jo era a la fila 30, tenint en compte que jo tenia darrere moltíssimes fileres.
0: Els primers dies la gent es va queixar molt dels preus, especialment de la cervesa, no?, que valia un dineral.
1: Jo, mira,
0: fins i tot de problemes de so, creus que tot això ho han arreglat una mica o no?
1: A la meva zona s'escoltava bé, però és que, com et dic, hi havia molta gent al darrere. Jo, el que passa que hi ha coses que no acabo d'entendre. Hi ha dos conceptes que trobo que són millorables. Una són els visuals, que és una IA tremendament horrible.
2: Sí,
1: sí, sí, sí, que dius, Shakira té diners com per fer una cosa, uns visuals...
2: Putrejava, eh?
1: Molt, molt, molt. El tema visual està molt malament. I després el tema de fer alguna cançó en anglès. Aquí no s'acaba d'entendre. Per exemple, Loba, que a més és la penúltima cançó, tothom se l'estava cantant en castellà mentre ella la feia en anglès.
2: Ai,
1: i no tenia
2: sí,
1: gaire
2: perquè...
1: sentit.
2: Des de
1: She Wolves... No sé si és perquè estava fent la retransmissió per tot el món a través d'Amazon i el públic internacional ho entén més, o què? No ho sé.
0: Una transmissió per Amazon Music que va tenir molta audiència. Marc Puga, no sé si tens la dada exacta.
2: Sí, sí, sí. Hem llegit que és la retransmissió d'una artista femenina més vista de la història d'Amazon Music. La xifra que es comenta és més de 10 milions de persones connectades en aquell
0: moment
2: de
0: la
2: retransmissió. Sí, sí, sí, sí.
1: Home, fa la sensació que a Catalunya van ser molts, eh? Perquè amb el tema del tancament i que no hi havia oci, no es podia sortir a casa, doncs la gent es va connectar a la Shakira i s'ho va passar bé.
0: Tu entens la febre per Shakira en aquests moments? Perquè, si no m'erro, en tots aquests concerts, aquests 12 concerts, passaran més de 600.000 persones per Madrid.
1: Sí.
0: I he vist avui una dada que a mi m'ha frapat, que és que els concerts de Shakira generen més turisme a Madrid que la visita del Papa o Bad Bunny, per exemple.
1: Home, clar, al final Bad Bunny van ser 10 concerts, però una mica menys repartits, diguem-ne. És que Shakira només està fent caps de setmana.
2: Clar.
1: Llavors, a nivell turisme, tot plegat, pensa, jo em vaig allotjar a un hotel que és a 10 minuts caminant del recinte, però jo vaig tenir sort perquè tenia la informació disponible abans que es fes pública, llavors vaig poder treure un preu decent. Un cop es van anunciar les dates, aquella nit va passar a 600 euros per nit. No és un gran hotel, és un 3 estrelles, eh? Passa que, clar, allò és molt lluny del centre de Madrid i va bé quedar-te per allà.
2: I parlant dels preus allà dins del Macondo Park i tot, veus sopar? Perquè jo vaig veure que les cerveses costaven com 16 euros.
1: No, és que nosaltres portàvem uns horaris una mica tal, vam acabar dinant a quarts de 6 i ens va semblar millor idea dinar a quarts de 6 al centre de Madrid i anar dinats, però vam trobar un cambrer molt simpàtic que no ens va cobrar els gots de plàstic.
0: Devia ser oient de RAC 105.
1: Exacte. Però la gran sorpresa va arribar perquè Shakira aquell dia va penjar un story i va dir, tinc una sorpresa, bueno, tengo una sorpresa para ustedes que no me lo creo ni yo. I vam dir, home, deu ser un artista internacional de primera. I va complir, i va aparèixer Dua Lipa.

0: És que Dua Lipa, quan va fer la seva gira mundial, a cada parada intentava fer una cançó que fos un èxit local.
1: Ah,
0: i a Colòmbia va triar aquesta cançó de Shakira fa uns mesos, i és per això que Dua Lipa, com està constantment viatjant pel món, aquesta setmana ha penjat fotografies a Milà, a Porto, va passar per Madrid i l'endemà era a París.
2: Ella que pot.
1: Jo,
0: però quin agòvio, de veritat. Si li arriba a passar com a mi, que divendres vaig agafar overbooking al vol i vaig sortir 6 hores més tard del que tocava, segur que Dua Lipa no viatjava tant.
2: La gent suposo que devia flipar, no? Amb l'arribada de Dua Lipa. Va ser espectacular, clar. Shakira va confessar que era molt fan de la britànica.
0: És que, de fet, jo vaig veure com Shakira cop i volta es posava com molt nerviosa. I, de fet, els seus fragments on ella havia de cantar tirava el micro al públic en plan, vosaltres.
1: Ah, wow.
0: Perquè està allà al costat de
2: Dua
0: Lipa.
2: Com cantar davant de Dua Lipa, no? Davant de la reina. Si haguessis de fer un titular d'aquesta residència de Shakira a Madrid, quin seria?
0: Apoteosi visual.
2: Apoteosi visual.
0: Wow. Sí. Visualment és molt atractiu. Després ja, bueno, no hi ha gaire connexió amb el públic. És el que té aquest format tan gegantí.
1: Clar.
2: I no deixa de sorprendre l'estat de forma d'aquesta dona que té 49 anys i fot 2 hores i mitja de concert, no?
0: Sí, però tampoc canta en directe gaire.
1: Tanta Shakira.
2: Sí. Doncs escolta'm, res, que ja acaba diumenge que ve, si no m'equivoco, la seva residència a Madrid, i ha dit que està tan contenta amb la resposta del públic que hi haurà una sorpresa.
3: Estoy tan emocionada y tan agradecida por todo lo que me están dando y todo lo que estamos logrando juntos en esta residencia en Madrid, que mañana voy a anunciarles una sorpresa que va a ser inolvidable para esa gran última noche aquí en esta residencia que está siendo histórica. Así que estén pendientes porque mañana se van a enterar de qué se trata.
2: Avui hi haurà un anunci, hem d'estar pendents a veure què...
0: Falta Maluma per passar-se per allà, perquè sí. A més ja li va tirar en directe per Instagram. Algun dia vendràs, no, Maluma? I no sé qui més, alguna sorpresa té guardada, segur?
1: Els nervis.
2: Doncs, Buscarons, gràcies per explicar-nos què va donar de si el teu testimoni del dissabte al Macondo Park. Seguim al Matina Codina i t'escoltem a partir de les 2. Buscarons, moltes gràcies.

0: La festa està assegurada amb els Black Eyed Peas i el seu número 1 sempre infal·lible i que recull una gran resposta, aquest I Got a Feeling. Te'n trucarà el Christian des del Matina Codina i tu pots encarregar la teva trucada despertador o desperta @rec105.cat, perquè a vegades no n'hi ha prou amb el despertador, o amb el fet d'haver de començar la setmana, necessites que et truqui el Matina Codina i et feliciti. Hola, Christian. Hola. Christian. Em presento, sóc l'Ernest Codina, truco en directe des de RAC 105, al Matina Codina.
1: Ah, sí? Què dius?
0: Sí, perquè aquest cap de setmana vas fer 40 anys, no?
1: Sí, oh, sí.
0: Doncs per molts anys.
1: Escolta, sí, moltes gràcies, no m'ho esperava, eh?
0: Pot ser que estigueu
1: a la... Una broma, eh?
0: No, és veritat. Escolta, pot ser que estigueu a la Toscana?
1: Sí. De fet, ja m'he estat escoltant i tot, des de la Toscana.
2: Ai, que monos.
0: Ah, sí? Vols dir que és necessari? Que no esteu de vacances o què?
1: No, però si fem trajectes i és demà un trajecte de 3 hores i és de matí a 11, doncs pues, no.
2: Que guai. I
0: com sona el Matina Codina des d'Itàlia?
1: No, sona bé, perquè ja pel mòbil.
0: No, però vull dir pel context, no? De dir, hòstia, el més normal seria escoltar una ràdio italiana, però vosaltres no podeu deixar les arrels en cap moment, Christian?
1: Bueno, em va enganxar la meva dona, eh? Jo no us havia escoltat mai, fa 3 o 4 anys em va enganxar la meva dona.
0: Molt bé.
1: I des de llavors que a la feina, tot arreu, escolta, veritat que sí.
0: M'han dit que ets policia, però no se m'ha concretat, diguem-ne, de quin cos policial formes part. No sé si es pot dir en antena, això, Christian, o què?
1: Local.
0: Policia local, i de quin municipi, si es pot saber?
1: Bueno, el Maresme.
0: El Maresme, perfecte.
2: Bé, deixem-ho aquí.
0: I es veu que quan patrulleu amb els compis també els hi fas posar el Matina Codina, no?
1: Sí, a partir de les 6, quan estem a nit, sí.
0: Doncs a veure si els enganxes amb ell. Escolta, com està anant la celebració? Entenc que us esteu fotent les botes, no?, amb la gastronomia italiana, tot aquest paisatge de la Toscana que és preciós.
1: Superbé.
0: Sí, no?
1: Sí, no, superbé. Va estar la Vall de l'Orcia, que és la part del sud de la Toscana, que són uns quants poblets de l'interior. I superbé, bueno, clar, de vacances i el teu aniversari, doncs, superbé.
0: I aquí us està plovent o quin temps us fa per aquí a la Toscana?
1: No, aquí està fent sol. De fet, ahir estàvem a la piscina.
0: Hòstia, quina enveja, tu.
2: Quina diferència.
0: Fa una estona...
1: No, aquí al matí i al vespre... Sí, estem comunicats, amb molta gent d'allà, amb els amics i tot, i diuen que Granollers... Totes amb el Maresme, Vilassar i tot està molt malament.
0: Sí.
1: Aquí no, aquí està fent el matí fresquet, a la nit també, però el dia fa 27, 28, 29.
0: Mm-hmm. T'han dit també que hi haurà eleccions al Congrés dels Diputats el dia 29 de novembre, ho dic perquè et preparis, eh?
1: M'acaben d'enviar un missatge a uns amics, perquè estem una mica desconnectats.
0: Sí, no, el dilluns ha començat convuls a Catalunya, ja t'ho dic ara. Doncs res, escolta'm, acabeu de disfrutar, Christian, aquesta felicitació l'ha encarregat la teva dona, la Núria, i també la teva filla, la Martina. Que vagi molt bé el viatge, guapos.
1: Doncs gràcies per tot i ho feu superbé, però bueno, ja ho sabeu, eh?
0: Fem el que podem, de veritat, i posem tot l'empeny i tot el cos i tota l'alegria, Christian. Que vagi molt bé.
1: Vale.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Heu de fer com el Christian, una mica de proselitisme.
2: Ai, sí, saps? Que bon rotllo.
0: Compartiu el Matina Codina amb tota la vostra família, amb tots els vostres amics, no? Hi ha aquesta opció de llevar-te de bon rotllo i fer-ho com només ho sabem fer aquí en aquesta ràdio.
2: Total.
0: Passa un minut de 3:15, encara ens queden moltes coses.
2: Moltes.
0: Hem de fer una altra trucada despertador, sí. Tenim el Toni Clapés pendent de la crítica del programa i alguna sorpresa més. No marxeu.
3: Ja que has de matinar, fes-ho de bon humor.
4: Si escolta el matí de l'Eolé.
3: Posa el Matina Codina de RAC 105.
5: Amb l'Ernest Codina.
6: RAC 105 Barcelona.
7: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
8: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
9: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
10: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta Digimòbil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
11: Autovivo.es.
12: Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a
13: Autovivo.es.
5: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
14: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros, ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
15: T'imagines poder escoltar els millors moments del Matina Codina en un podcast concentrat i sense pauses? Desig concedit.
16: La teva mare està amb tu?
17: Sí. Hola. Hola, Ernest. És que tinc un problema amb la veu.
16: No es nota. Doncs perquè ho has dit, eh?
2: No, doncs que no m'esforci.
15: Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
16: Et dic bones festes i gràcies per escoltar el programa, carinyo.
17: Moltes gràcies i bon Nadal.
15: Busca'ls a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
17: I a Spotify.
15: I porta'ns on vulguis.
18: Univers RAC 105.
19: Hola, RAC 105.
20: Vinga, va,
19: sempre escolto RAC 105.
21: Hola, RAC 105. Hace poco que os descobrí y, oye, me encanta tu programa.
22: Us escolto cada dia.
23: Hola, RAC 105.
24: M'encanta escoltar RAC 105.
25: Felicitats pel programa.
18: El Matina Codina, el feu vosaltres.
26: Ei, bon dia.
27: Bon dia, Matina Codina.
28: Hola, matiner.
29: Bon dia, Matina Codina.
30: Tenia un bon dia.
31: Bon dia, matiner.
32: Bon dia, matinaires.
33: Bon dia, codinaires.
34: Vinga, va, som-hi.
35: Bon dia, matinero.
36: Vinga, va, bon matí.
37: Un petonet.
38: Mira, soy un oyente medio nuevo. Hace poco que os descubrí. Y, oye, me encanta tu programa. Me animáis la mañana, pero cantido vi de vida. Cantido vi de vida.
18: Matina Codina. T'animem al matí. Cantidubi dubida.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, una cançó que va arribar rapidíssimament als 1.000 milions de reproduccions a Spotify. De fet, té un rècord, amb només 96 dies ho va aconseguir, i també va arribar ràpidament als 2.000, als 3.000, als 4.000 milions de reproduccions. Tot un número 1, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A
1: Hola.
0: Smile. Hola, bon dia, Cristina, sóc l'Ernest Codina.
1: Hola.
0: En directe.
1: Bon dia, Ernest.
0: Matina Cristina. Home. Matina Cristina.
1: Hola, hola, Mar.
2: Hola, cariño.
0: Com va el dilluns, hola, amore? Ernest. Com va? Bé, home, aquí
1: molt
0: estem
1: bé,
0: al peu del
1: carro. Molt bé.
0: Sí? Escolta,
1: sí, molt bé, molt bé.
0: Has fet 56 anys, no?
1: Més o menys, sí.
2: Ah, mira.
0: Bueno, mira, tot això que tens, no? La qüestió és anar sumant, eh?
1: Va sumant, sí.
0: No, sí, tens una veu molt vitalista, se't veu alegre, contenta, sí, feliç, la vida et va bé, la vida et somriu o no?
1: Sí, sí, va molt bé.
0: Sí.
1: Podria anar millor, però estic molt contenta.
0: Això et volia dir, si li poguessis demanar un desig a l'univers, què li demanaries, Cristina? Què creus que es pot millorar?
1: Salut pels que estic al costat.
0: Això de demanar salut és molt típic de quan ja et fas gran, eh? Demanar salut, eh que sí?
1: Ja, bueno, jo estic bé, però si el tinc al costat, no.
0: Ah, ostres, doncs esperem que tot se solucioni. Un petó de part del Josep, d'en Pere, la Quimeta, l'Arnau, de l'Alan, i, en fi, no ets tu, Alan, eh? No ets tu, Lio.
3: Vale, vale.
0: No.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Ens han dit que ets una tia meravellosa, que t'encanta estar amb la família. De fet, ens han dit que pot ser que ara mateix estiguis al pis del teu fill que s'ha independitzat a l'apartament del nano?
1: Sí, que li heu trucat la setmana passada, també.
0: Ah, fixa't.
1: Escolta, que vaig fer el dia 25, la nova fer 18, i el heu trucat, també.
0: Escolta'm, i el nano que s'ha independitzat deu tenir el pis fet una merda, no? Suposo que és molt típic
1: no,
0: de
1: persona. No, la veritat és que ho porta molt bé.
0: Ja, perquè sabia que venia, si no t'haguessis trobat això, fet, que hauria semblat la guerra del Vietnam. Escolta'm, Cristina, que vagi molt bé, petonets.
1: Moltíssimes gràcies, un petó molt fort.
0: Felicitats pel programa, adéu-siau. Si voleu encarregar una trucada, desperta @rec105.cat. Rep 3 anuncis i tornem al Toni Clapés. Toni, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
0: Com ens has vist avui així?
4: Malament, fatal. Ja t'ho vaig avançant perquè avui un desastre.
2: Uau.
5: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105. 5.

0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
2: Carglass canvia, Carglass repara.
3: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Perfecte, aquí el tens.
3: Ja?
4: Ja.
3: Sí?
4: És així.
3: De debò?
4: I tant, de debò.
5: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
6: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
7: Esto promete, mano.
6: No lo creo, arranca la transición. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede definirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
7: Buena compra,
6: man. Va, va, va, va. Y pa, 24 horas.
7: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
6: Venga.
8: ¿Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
9: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
10: I tu quina ràdio escoltes?
9: No pengis. Aguanta. Agafa aire i crida ben fort.
11: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105!
12: Un programa que ja s'acaba, El d'avui, el d'avui. Tot i que el Toni Clapés creu que s'hauria acabat per sempre, ja. No,
13: toma!
14: El d'avui s'hauria d'haver acabat a les 6 del matí.
15: Ara.
14: Vistes el que heu fet.
15: Ara.
12: Tan malament ha estat, avui.
14: Home, ja, perdona, avui heu fet una sèrie de recreacions teatrals en antena que... de les que encara no m'he pogut recuperar, perquè passa, no entès res. No entès, avui no entès res.
15: Què ha passat, a veure?
14: Primer, amb un gag on figura que el Basté i l'Ostrell es picaven per cobrir les pluges el dissabte, i nosaltres estàvem aquí, que érem els espectadors. I després...
12: No, però estava bé, la idea era bona. Ja. La idea era bona. Clar, o sigui,
15: ha fallat l'execució perquè no estem concentrats ni connectats.
12: Dos monstres de la comunicació brallant-se per veure qui fa el millor especial i més llarg en un dissabte, no?
14: I després el Gerard CC ha fet veure que la IA s'apoderava de la ràdio i rebentava l'antena en directe com si fos de veritat.
16: Així és com
17: sort que has desendollat.
15: M'he pegat un tiro.
17: Un moment.
12: Ha colat, Ha colat que la IA s'havia apoderat de la taula.
15: No ha colat perquè en ple silenci s'ha batit un cop de la mare amb la pota aquesta que ha xutat algú.
18: No era jo.
12: Sí, llavors, creus que hem fet una experimentació creativa un pèl passada a voltes?
14: Bueno, és que avui més que uns auriculars hauríem d'haver comprat unes entrades de cinema per veure el Matina Codina. Perquè, hòstia, entre això i els vídeos de pluja que demaneu a la gent...
12: No hem demanat vídeos. Hem demanat àudios i la gent ens envia vídeos. I llavors el Cazorla explicava, ens han enviat un vídeo on efectivament es veu un cotxe que està passant per un carrer inundat, etc. Escolta, si la notícia avui són els aiguats i les pluies torrencials, jo què vols que et digui?
15: Toni, a mi també m'ha semblat raro quan ho estava fent el xat. A mi m'ha semblat raro. Jo he pensat, vídeos no toca ara, som una ràdio.
14: Crec que no heu entès res de com funciona aquest mitjà.
12: Escolta, és un 0, no, avui? Ja no cal que diguem la nota.
14: Okay. Si vols et dir que algú positiu...
12: Ah, sí, no, és que m'ha semblat, com que has dit que fatal, dic, home, potser no hi ha ni coses positives.
14: Bueno, és que mira, el millor... Clar, em fas triar sempre una cosa bona per no quedar malament.
12: No, jo no... Si creus que no hi ha hagut res bo, passem pàgina i ja està.
14: Doncs, què vols que et digui?
15: No, llegeix el que posa.
14: Bueno, mira, el què millor, posa? Si... M'ho he escrit. El millor, si és que hi ha hagut alguna cosa, ha estat el desinformatiu del Sergi Ferrer.
18: Va, mira, Sergi, felicitats.
15: Mira, que... quasi ens ho perdem per tu voler carregar-t'ho, Ernest.
14: Que no fa gaire gràcia, això també ho he escrit. Però almenys és un format de ràdio normal. Llavors, si vols, tu em quedo amb això com a positiu.
12: Quina nota ens queda després de l'anàlisi que has fet durant tot el programa?
14: Per un programa surreal.
12: Ara no té credibilitat res del que has dit.
14: No, perquè he mirat l'hora i veig que el Sergi...
15: Jo també, he pensat que hi ha, perquè... Sí, dic, hi ha un bitxo, quin fàstic.
17: Ai, mi mare.
15: Era un rellotge.
17: Quina por.
12: No, fem una...
13: Són tontets, són tontets, sí,
14: no,
13: és igual. Sí,
14: no, no t'ho dic ràpid. Per un programa surrealista on s'ha fet veure que un robot digital...
18: Mare meva.
16: Que gracioso, l'Adam.
18: I calvo. No, que és el Toni.
14: Es carregava l'antena.
16: És verdad que era el Toni.
14: En directe? Sí. No hi ha res més surrealista que això.
18: Ara,
14: la nota del Matina Codina d'avui és...
12: Sembla que no tingueu gana, eh?
14: És un 0 i mig.
15: Ostres! Mig punt de merda fent-lo, meu?
18: Ah! Ah! Ah!
19: Oh! Vaya truño!
12: Quina merda, no? La veritat és que sí. Me'n vaig tocat d'esmorzar, sí, però...
15: La música no acompanya amb la tristor de la nota.
12: No. Sí, bueno, és que necessitem ja posar la sintonia de sortida d'aquest programa.
15: Millor.
12: 1127 del Matina Codina, dilluns 5 d'octubre, un dia marcat per aquesta convocatòria electoral. 29 de novembre anem a votar. A Catalunya sembla que no para de ploure, però demà ho explicarem. Ho intentarem explicar tot una mica millor perquè el Toni ho entengui, perquè sembla que no entengui res.
14: Bueno, perdona, és que
12: no, ja no, està,
14: no,
12: ente,
14: no ho entès ningú. Pas,
12: no ho entès ningú. Alan Lillo, moltes gràcies.
15: Gràcies a vosaltres.
12: Marxem, Sergi Ferrer, merci.
15: Adéu.
12: Marc Puga, merci, moltes gràcies.
18: Adéu.
12: Gràcies, Xavi Cazorla.
18: Adéu.
12: Adéu. Gràcies a la Mònica Usart, a l'Albert Pedrol, al Xavi Pardo, al Gerard CC i a la nostra nova estudiant en pràctiques, de la qual no en sé encara el cognom.
15: Alicia,
12: es diu Alicia.
15: Però sabem on viu.
18: Ah, sí?
15: Al País
13: de las Maravillas. Claro.
15: 3 mesos de broma, ara. És ben bona.
12: Jo sóc Ernest Codina, el que més matina i el que té més paciència de llarg. Us deixo amb l'Arnau Mulet, que ja s'ha recuperat del seu virus. Apa, bon dia, bona hora, bon dia. Vigileu amb l'aigua.
20: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
21: ¡Ataque! ¡Tengo que dar el extra!
20: Matina Codina de 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.

0: Doncs aquí el tenim, Nil Moliner, amb aquesta meravellosa proposta que es diu Me Acuerdo de Ti i que és una cançó perfecta per començar aquesta nova hora d'aquest dilluns, dia 5 d'octubre. Dilluns complicat, eh?
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Perquè està plovent i amb ganes a diverses comarques de Catalunya. Molta precaució a tothom, evidentment. Posa't a resguard i sintonitza RAC 105, que aquí sempre t'acompanyem amb la bona música. Salutacions de l'Arnau Mulet. Ens hi posem després del Matina Codina amb aquesta veu de moc que crec que representa molt el que està passant en aquests moments a Catalunya, perquè mig Catalunya està refredada.

0: que vindran.
1: La teva música.
2: RAC 105.
1: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
3: I pot ser tot això sent professional.
1: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
4: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
5: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
6: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
8: Sabies que amb l'ajuda de Fundació Repsol, la meva organització ha reduït la despesa energètica? I així podem dur a terme més projectes socials.
9: Repsol treballa per millorar l'eficiència energètica de les entitats socials amb l'experiència i el coneixement dels voluntaris Repsol. Descobreix-ne més a fundaciorepsol.com. Fundació Repsol, l'energia de col·laborar.
10: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
12: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
13: Peugeot.
1: RAC 105.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: La teva música.

Doncs aquí tenim una de les noves veus del panorama internacional, que sona més que bé, estem parlant d'Olivia Dean. Amb aquesta que es diu So Easy to Fall in Love, sonant també, evidentment, aquí a RAC 105. Camí de 11:45 del migdia, ara una altra veu femenina brutal. Ella és Taylor Swift, el seu nou èxit és Patient Zero, i de fet té un videoclip que te'l recomano moltíssim perquè és bàsicament un thriller. A mi me'l fiques al cine i el vaig a veure.

0: Your husband is coming.
1: Ho fa més bé ella, eh? La Rei, amb aquesta cançó que es diu Where is my husband? Diu on és, que no el trobo, que no el veig. Parla una mica d'aquesta pressió d'haver de tenir parella sí o sí, no? Quan no tens parella, tothom et demana on és la teva parella. Quan la tens, a veure quan us caseu. Quan et cases, a veure quan tens el primer fill. Després, quan tens el segon. En fi, la pressió. Bàsicament parla d'això. En passen 5 de 2:15 de 12.

0: Déu-n'hi-do, eh? Gorra neta, es diuen, amb aquesta cançó que es diu Marta. Què et sembla? Novetat en català. Ens agrada recolzar els artistes del territori. I és que si la música sona tan bé, què vols, que no ho fem? I ara, perdona que t'interrompi, però és que això t'interessa. Línia Directa ha llançat la nova assegurança per mascotes amb veterinari. Més completa, amb tot el que el teu gos o gat necessita. Consultes veterinàries, revisions, urgències 24 hores, les vacunes de la ràbia, la tetravalent i molt més. I tot això a un preu que només Línia Directa et pot oferir. 18,90 euros al mes. Truca o entra a lineadirecta.com i comença a protegir la teva mascota, ja ho saps. Lineadirecta.com.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.

0: Doncs mira, avui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys hi ha el concert d'Oques Grasses, però fa un mes i pocs dies hi va passar The Weeknd. De fet, va ser el dia 1 de setembre. Va ser un dels artistes internacionals que va trepitjar la capital catalana per oferir un concert que diuen que va ser bastant espectacular, eh? Artista que té cançons brillants com, per exemple, aquest Can't Feel My Face, una històrica que també forma part de la teva música. Camí de les 12 del migdia, en tenim més, eh? Vull dir que seguim.
1: RAC 105.
2: La teva música.
0: Posa't còmode. Relaxa't. Perquè la música segueix sonant aquí a RAC 105 amb Roser, amb Bruno Mars i amb aquesta que és arxiconeguda ja, que té un ball peculiar i que es diu APT. APT.

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquesta tardor, natura, família, qualitat, comoditat, a Càmpings Tarragona.
2: Més de 50 càmpings mar i muntanya de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Bona temperatura, entorn, gastronomia, diversió i Halloween, amb amics, família o els més petits.
1: Caminar, bicicleta, piscines cobertes, amb bungalop o parcel·la.
2: Entra, tria el teu càmping i fes la teva reserva directament a campingstarragona.com.
1: Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination.
3: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
4: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
5: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
6: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
7: Marta, vinem a buscar.
8: Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
7: No sé com va el Google Maps, sí.
8: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
9: Amb el suport del Departament de Cultura.
10: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
11: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
10: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
12: Verisure.
13: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
12: Mm-hmm.
13: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
12: I des de 16.400 euros.
13: Què?
14: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
12: Citroën.
14: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.

Vine a la Castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial.

0: Mr. Novirol. Teddy Swims amb aquesta meravellosa cançó que està sonant per tot arreu i no m'estranya perquè té un ritme, té un rotllo que t'enganxa moltíssim des del primer moment, eh? En fi, amb ell que arrenquem aquesta nova hora, si podem. Ai, amb aquest refredat, tu.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Va, salutacions a l'Arnau Mulet, exactament com moltíssima gent, eh? Perquè a mi el Toto del meu entorn em diu que està refredat, que ha tingut unes dècimes, que està al llit... En fi, cuideu-vos molt, escolta'm. Intentem evitar el contagi, tot el que sigui possible. Ja tinc la mascareta per aquí, eh? Va, com et dic, 12 i pràcticament 5 minuts d'aquest dilluns dia 5 d'octubre. Aquí estem, doncs, repartint èxit, repartint ritme. De seguida, Shakira amb Burna Boy, que, per cert, va fer un concertàs aquest dissabte a Madrid. Ara, Black Eyed Peas...

0: música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe a casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
3: Millor que genial.
2: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917 700 700 o entra a liniadirecta.com.
4: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
5: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
6: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
6: Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure.
8: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
9: Escolta, com és que ja no em mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
10: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No sé.
9: Deu ser això, sí.
11: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
9: Et trobo a faltar.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Recordes el teu primer Corsa?
14: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
15: Escoltes tots els èxits de la música.
16: Univers Rec 105.

Black Summer, així es diu aquesta cançó de Damiano David, que després de sortir de Måneskin el tio li ha anat bé la vida. Molt bé, de fet. Els que els estan anant molt bé també les coses són el grup de nova creació, vaja, que d'aquí a RAC 105 encara no els coneixíem. Es diuen Brou. A mi aquesta cançó m'encanta. A veure què et sembla. De color.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
3: Aquest és el so.
2: RAC 105.
4: Hey.

Doncs aquest tenim els Coldplay amb aquesta meravella que es diu Adventure of a Lifetime. Una cançó que, per cert, té una peculiaritat, i és que habitualment es veu que els Coldplay fan les cançons que primer Chris Martin posa la lletra i després ja acaba sortint tota la resta, no? Doncs en aquesta ocasió va ser diferent. Diu que el guitarra va començar a fer de manera improvisada, de manera lliure, el riff que es va sentint durant tota la cançó, i que Chris Martin va començar a cantar a sobre. I va acabar sortint un èxit internacional, mira. Ai, fos tot tan fàcil, no? T'imagines? El que també és un èxit internacional és la que arriba ara mateix de Ugel i Ultranaté. Cançó molt viral. Si has entrat a Instagram els últims mesos, segur que l'has sentit. És música electrònica de qualitat que ens posa els pèls de punta i que creiem totalment necessari que formés part de la teva música. Es diu Moving to the Sun.

0: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
3: No pots canviar d'emissora.
4: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
5: Quins seran els èxits del futur?
6: I'm Levirin.
7: Benson Blue. This is Dua Lipa.
8: This is Daniel David.
2: La història continua. La teva música.
9: Rock Sensing.
2: On sona el millor del

Es diu Dràcula, la signa Tame Impala. Diu que el seu cantant, quan la va escriure, no somiava que la cantés Jenny Olac Pink, que al final ha cantat, sinó que la va pensar per Beyoncé. Al final, però, no va acabar de funcionar el tema i va trucar Jenny. Això sí, el resultat jo crec que és brutal, fins i tot millor, no? En fi, no ho sabrem mai, tampoc.

0: Doncs aquí tenim a Stay Homes al costat de Oques Grasses, que, per cert, avui estaran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, si tot va bé, eh? Perquè han emès un comunicat dient que d'aquí una estona, a les dues del migdia, de fet, diran exactament què passa amb aquest concert, segueix endavant, exactament igual com estava planejat. Hi ha algun canvi pel tema de la tempesta, del temps? Doncs d'aquí poca estona ho sabrem.
1: Aquest és el so RAC 105.
2: Once again, global superstar, Karol G,
3: Bruno Mars.
1: On sonen els millors dels millors.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Si vostè la compra bé a Tana Carrer.
3: Infla't de tant compra bé pel nostre aniversari amb els Carrefour Days només fins al 7 d'octubre. Com els bolquers Dodot Sensitive XXL T4 pack de 96, el bolquer et surt a 33 cèntims.
2: Si vostè la compra bé a Tana Carrer.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
5: Peugeot.
6: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
8: El millor dia del món? El tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 5 d'octubre, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
9: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
10: Carglass canvia. Carglass repara.
11: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
12: I des de 16.400 euros.
11: Què?
13: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
14: Citroën.
13: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.

Vine a la Castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben! RAC 105 emissora oficial.

0: És Joe Kiri amb aquesta cançó que es diu End of Beginning, que s'ha fet molt coneguda gràcies a que va aparèixer Stranger Things.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. En passa pràcticament 4 de la 1 del migdia. Aquí estem, en aquest dilluns, dia 5 d'octubre. Dilluns plujós que sembla que s'està arreglant per moments. Ho veurem de seguida a prop. Jo tinc el radar meteorològic obert aquí a l'ordinador per si hi ha cas. Ara, Avicii, amb aquesta meravella. Hey, brother!

0: Rep 105.
1: La teva música.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà, però

0: música.
1: RAC 105.
2: Bona nit!
3: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu, desvergonyit i ple d'actitud.
4: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
3: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
4: Amb el suport del Departament de Cultura.
5: Sóc la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
6: Carlàs canvia... Carles repara.
7: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
8: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
9: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
8: Truca a Verisure al 900-903-744.
10: Verisure.
1: RAC 5, 4,
11: 3, 2, 1.
3: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
12: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
3: Us hi esperem.
13: Mira, ja ve, recta final.
14: Mare de Déu.
3: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
15: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
16: Un autèntic bochorno.
12: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
3: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
12: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Escoltes tots els èxits de la música.
17: No podràs canviar d'emissora.

Doncs a veure, és molt diferent ja l'Aitana que coneixem avui en dia de la que va sortir d'Operación Triunfo. Bàsicament ara és una superestrella, ho diu ella mateixa, ho diu absolutament tothom i ho demostra també amb cançons com aquesta que es diu Conexión Psíquica. I te la proposem aquí a RAC 105. Va, continuem ara amb Talent de Casa. Aquests són els Tiets, directament des de Mataró, que diuen que fan un bon tàndem, no? Es van conèixer fa temps.

Déu-n'hi-do, DJ Gotja, Jason Derulo, amb aquesta cançó que es diu Michiko, música electrònica, que sona molt i molt bé, finíssima, de fet, entre això, mare meva, com l'aigua. Una cançó que, per cert, havia de ser una cançó infantil. Jo, quan vaig descobrir això, vaig quedar al·lucinat. Es veu que DJ Gotja, que volia fer una cançó per nens, i mira, li va acabar sortint això. Un èxit internacional. Imagina que, no sé, estàs escrivint aquí una cançó del pot petit i de cop és un èxit internacional. Podria passar, eh?

Déu-n'hi-do, no l'hem ballat ni cops aquesta, eh? Mare meva, Pitbull, Neyo, Afrojack, amb aquesta que es diu Give Me Everything, un d'aquells remember, un d'aquells del record, que ens segueix posant els pèls de punta. Va, camí de 1:45 del migdia, i aquí estem, eh? Acompanyant-te, com sempre, amb la bona música de RAC 105, de seguida Miley, que no vol que li diguem ja Cyrus, eh? Amb el seu Bass Persuade. Però abans... un altre artista de talla internacional. Ell es diu Teddy Swims. Quina delicadesa, quin saber fer, quina veu, quin tot, quin artistàs en majúscules que ens ha presentat aquesta grandíssima proposta que es diu Bad Dreams, una de les primeres que li vam conèixer aquí a RAC 105.

My Halis, sí. Una de les noves apostes de la música en català que fem aquí a RAC 105 ens arriben directament des de Vic. Possiblement a la millor ciutat de Catalunya. En fi, va! Continuem avançant direcció a les dues del migdia i jo que em vaig acomiadant, salutacions a l'Arnau Molet. Mira, cap allà que marxo. Et deixo amb David Guetta i de seguida el Buscarons, eh? Amb les millors cançons, com sempre.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Es tradueixen sobretot aquests aiguats en un caos avui a Rodalies, amb incidències a gairebé totes les línies. L'única línia que funciona bé, correctament, sense talls, és la R2 Sud. La resta...
2: Digue-ho com si fossis un informador de la Renfe.
3: Sí, si és de la Renfe, has de fer.
2: Un segon.
4: Molt
2: bé, Pablo, tio.
1: Seria això, no?
2: No cal entendre res, no cal entendre res, no va res.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: És com un raig de llum en aquest dia que prou necessita. És un dilluns, molt dilluns, aquest 5 d'octubre. Obrim una tarda més de música, la primera d'aquesta setmana a RAC 105. Què tal? Salutacions a l'Albert Buscarons. Temps i ganes de passar una estona plegats.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons.
0: Perquè per aquí comença a desfilar el bo i millor de totes les èpoques, i més, també els de casa i els de fora. De seguida, Joan Dausà, amb Amaduixa, recuperem una de les cançons més sonades a l'estiu. Papi posa el disto, just després d'aquesta d'Alexandra Stan, aquesta romanesa que es va presentar al món triomfant com poques, amb Mr. Saxo Beats. Bona tarda.

0: La teva música.
1: RAC 105. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Marta, vine'm a buscar.
5: Gorra Neta presenta Marta. Una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
4: No sé com va el Google Maps, sí.
5: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
6: Amb el suport del Departament de Cultura.
7: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
8: Sol, solet, vine amb adeu.
9: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troben tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
10: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
1: Us hi esperem.
11: Mira, ja ve, recta final.
12: Mola de Déu.
1: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
13: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
14: Un autèntic bochorno.
10: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
1: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. RAC1. Tots som un milió.
10: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: RAC 105 Barcelona.
7: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
15: Ei, sí, però... Les nostres veus, ja les coneixes.
16: Vols dir, Ernest?
17: Sí, home, jo diria que sí.
15: Però aquestes alçades encara no ens poses cara.
16: Ah, que encara no ens segueixes.
0: @RAC105. Actualitat musical, entrevistes, gags, premis i el dia a dia dels nostres locutors.
17: A veure, que diu la Mar Puga que va molt guapa.
18: I valorin, que opinin, digues tu si vaig guapa o no.
19: Gràcies, senyora nena, estàs guapíssima, alegria, brava, carinya.
0: I tot això amb un sol clic. @RAC105. Segueix-nos a Instagram.

Sound of Silence. Aquesta és la proposta de Disturbed. Una altra d'aquelles versions que ha calat potser al mateix nivell que l'original. Seguim avançant ara amb la girl band de moda. Són les Cat's Eye, que ja estan de gira arreu del planeta presentant en viu cançons com aquest Animal.

Ens agraden els Daft Punk des del primer dia que els vam descobrir. Amb aquell Daft Punk, te'n recordes, no? Durant aquests anys han anat variant d'estils, han anat experimentant, i aquest Get Lucky va ser ja el punt màxim de la seva trajectòria amb Pharrell Williams. Un minut per damunt de 2:45 i ara tornem a casa, que ens esperen un parell. I quin parell! Bé, de fet, són un trio. Ginestà, els germans Serra Solses, i el Nil Moliner, que han fet una cançó a 6 mans, que és una autèntica delícia, de les que més tendres ens posa aquests dies aquí. Es diu Amb qui estaràs?

Ens ha agafat amb el peu canviat aquesta cançó a aquestes hores i estem un pèl romàntics, així que després del Risk It All de Bruno Mars deixem posar-te una mítica ja de la història de la música en català. Arriba el Miqui Núñez i el seu himne Escriurem.

la banda que tothom esperava, el Primavera Sound, i no passarà. Loser, aquesta és una altra de les cançons amb les que estan triomfant moltíssim aquests mesos. 4 minuts i les 3 de la tarda, en aquest dia en què la prudència és la que mana en moltes zones de Catalunya degut al temporal, ara amb David Guetta, Usher i Without You. I can't.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Entre els grans èxits de RAC 105 no hi poden faltar
3: les assegurances de salut de Línia Directa, que et permeten triar l'especialista i demanar cita directament, i a més pots fer les teves revisions i proves als millors hospitals. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a líniadirecta.com.
4: Tències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
5: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem. De colors.
6: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
8: Tiri, tiri, tiri. Ràpid amb la L, l'assegurança més completa per a mascotes amb veterinari és de...
9: Exacte, de Línia Directa, perquè la nova assegurança per mascotes amb veterinari té tot el que necessita el teu gos o gat.
10: Amb la C completíssima.
9: I a un preu que només Línia Directa et pot oferir, 18,90 euros al mes. Truca o entra a líniadirecta.com.

0: Aquesta superestrella és a punt de fer les maletes i marxar a l'Amèrica Llatina a seguir el seu quart azul World Tour. Aitana. Un dels nostres valors més grans i més exportables, està clar.
1: La teva música amb Albert Buscarons.
0: Què tal? 3 i 4 minuts, estem dinant plegats en aquest dilluns 5 d'octubre. Salutacions a l'Albert Buscarons. De vegades a les coses difícils se'ls hi ha de mirar de cara i posar-li tota l'actitud del món, com diuen els

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
2: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Marta, vine'm a buscar.
5: Gorra Neta presenta Marta. Una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
4: No sé com va el Google Maps, sí.
5: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
6: Amb el suport del Departament de Cultura.
7: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
8: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
7: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
9: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
10: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
9: Us hi esperem.
11: Mira, ja ve, recta final.
12: Mare de Déu.
9: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
13: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
14: Un autèntic bochorno.
10: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
9: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
10: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: RAC 105 Barcelona.
6: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
1: La teva música.

Aquesta és Bebe Rexha, New Religion, la cançó que ha tornat a fer d'aquest artista, una de les importants del pop internacional en aquests últims mesos. Va, que seguim. Ara és moment de Charlie Puth, que amb Meghan Trainor va tenir una cançó que ha fet història, tant que sí, Marvin Gaye.

La cançó amb la que els Catarres han estat triomfant aquests últims mesos a RAC 105. Es diu Diumenge sense drama, ben motivadora en aquest dilluns que falta ens fa. A punt 4:15, això continua ara amb Harry Styles. Aquí arriba una altra de les cançons imponents de l'artista britànica que continua instal·lat a la seva residència a Nova York. Late Night Talking.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol
0: RAC.

camins que hem de fer sols, amb Sopa la Cabra, amb la Su, amb el bon DJ, un altre restyling d'un clàssic original del pop de casa nostra, dels 80, en aquest cas. No, que està de camins, que dic jo. Tant del boig de la ciutat, si m'apures, camins ja era superar-se als 2000. 4 minuts i 3 quarts de 4, ara és moment de UGEL, el moviment i el seu èxit Moving to the Sun.

Lee Beyoncé, aquest Hymn for the Weekend. Ens apropem a l'hora en punt, només 6 minuts i les 4. Deixa'm posar-te el més nou del creador del Chimichanga i del Fastuc. El Marcos torna a RAC 105, ara ha fet un fatxenda.

0: Som-hi a tota velocitat, com ens agrada el nostre Nil Moliner.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons.
0: Recuerdo de ti, us tenim ben presents cada dia, així que us donem les gràcies per triar-nos, per formar part de la nostra família. Aquí estem, acompanyant-nos al ritme de la música que ens fa la vida una mica més feliç, com cançons com ara aquesta, que va ser pràcticament el descobriment de Sara Larsson. Aquesta va arribar poc just després del gran èxit Lush Life. Amb Clean Bandit, sona Symphony.

Bona suerte i bona fortuna la que està tenint Aitana amb tots els seus projectes, i és que s'ho mereix. Cançons com aquesta connexió psíquica connecten amb diferents generacions per convertir les seves cançons en autèntics himnes. De seguida, Dua Lipa acompanyant Silk City al projecte Electricity, però abans, la Sisam de Chiran.

Dracula. Aquesta és la cançó de Tame Impala amb Jenny, que continua marcant el ritme d'aquest dilluns, començant una setmana complicada aquesta. Ara amb aquest Firestorm de Kygo.

Dance on Boon, These Beautiful Things That I've Got. Va ser la cançó amb la que ho va trencar i és veritat que no ha tingut molta fortuna últimament amb els seus darrers llançaments. Tenim ganes que ho torni a petar amb Benson. I ara, Karol G amb Bruno Mars és una de les parelles del 2026. I els tens junts en aquesta cançó d'amor que es diu Still.

0: bleed me dry like a damn vampire.
1: Vampire d'Olivia Rodrigo, que fa molt bona parella amb el Dràcula de Tame Impala. Tots aquests potent queixalades a l'antena de RAC 105 a només 9 minuts per les 5. Avui al Jatardes amb l'Héctor Huguet, així que comencem la setmana un pèl diferent. Jo que et deixo amb Rey i el seu enorme Where is my husband?

0: Vine a la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb vostè i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: Ep, tu! Sí, ja tardes.
2: Ja tardes a pujar el volum de la ràdio.
1: Aquí comença... Ja tardes.
2: Ja tardes.
1: L'afterwork radiofònic de Catalunya.
2: A RAC 105.
1: Ja tardes, amb l'Arc... Perdó,

0: mica de dance, una mica de house, que el dia ho demana, la veritat. Perquè, mare meva, tu, quin dilluns, quin dilluns. Una de les apostes de RAC 105, aquest estiu que tot just acaba, Talk to You, another, aquesta parella de neerlandesos, per començar una nova edició, sí, del Ja Tardes. I dic quin dilluns, perquè quin dilluns. Mare meva. Ai, ai, ai, amics, amigues. No sé vosaltres, però ha estat llevar-se, mirada per la finestra, pel balcó, i el diluvi universal, de nou, de nou. A tot això, que no ha trigat massa l'Enric Font en enviar-nos un WhatsApp a tot l'equip de la ràdio amb un vídeo apocalíptic totalment, sí, sí, sí, on ja evidentment deixava intuir que seria absolutament impossible que el pobre Enric arribés a la ràdio, tot sigui això, també t'ho dic. No ha trigat massa la cosa en arribar a tots els mòbils o a molts, com a mínim aquesta alerteta de nou. I ja no sé quantes n'hem rebut l'última setmana. Mare meva! I res, per si el dia no era suficientment tranquil·let, doncs tenim eleccions generals. És una cosa, en fi. I 55.000 persones pendents d'això. Avui s'havia de celebrar el primer dels quatre concerts dels Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, d'aquesta gira de comiat, l'adeu definitiu dels Oques Grasses. Avui era el primer dels concerts. 55.000 persones actualitzant F5, F5, F5. Hi haurà concert o no? La mala notícia és que avui no. No hi haurà concert. La bona notícia és que s'ha posposat pel dijous. Sí, sí, bones notícies, bones notícies. Que ningú es pensi que s'ha cancel·lat res. Simplement, doncs mira, hauran de treballar dies seguits als Oques Grasses a Montero i companyia el dimecres, el dijous, el divendres i el dissabte. Serà el quart i l'últim concert dels Oques. En fi, sigui com sigui, un dilluns, molt dilluns, massa dilluns, segurament pel meu gust, la veritat. Però en fi, que aquí estem. L'Héctor Huguet, des de l'altra banda, evidentment li enviem un petonarro, una abraçada a l'Enric Font, que està estupendíssimament, simplement que per precaució crec que hem fet bé que es quedi a casa. I demà, si tot de bé, ja serà aquí als comandaments del Ja Tardes per acompanyar-vos com sempre. Una salutació, ja que hi som, de part de l'Héctor Huguet. Avui, dilluns, us acompanyo fins les 9, 4 hores, i la pregunta que us faig avui al WhatsApp és evident.
1: 608-717-141.
0: Com t'ha afectat a tu aquest diluvi universal? Explica'ns-ho. A l'Enric Font ja ho sabem. A mi m'ha afectat, doncs mira, anaven al gimnàs, no he pogut al final, han anul·lat el crossfit, en fi, un desastre, però tot sigui això. He acabat empapadíssim arribant a la ràdio, així que explica'm com has viscut tu aquestes pluges i ja de pas demana'm una cançó, si us plau, alegre. Si us plau, La que tu vulguis. Però per combatre una mica aquest dilluns horrorós i apocalíptic, una cançó de bon rotllet, no sé, aquest Wall Hold On. Ara, ara, ara. Cosetes així, sí o no?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Sí, oi tant. Air with and Fire, el Walking on Sunshine, que avui ens va de meravella. La cançó que tu vulguis, va.
3: Envia el teu missatge al 608-717-141.
0: I va, farem uns riures, espero que no us hagi passat res gros, però compartim amb RAC 105 l'experiència vital que hem viscut tots aquest matí, que en principi, pel que estic veient ara al radar, el tinc aquí obert, res, aquesta tarda tranquils i tranquil·les. Jo et proposo una primera cançó mentre ens envies aquests missatges, que és aquesta dels The Wanted, una mítica, que es diu precisament Chasing the Sun. La traducció seria Perseguint el Sol. No, perseguir, perseguir. Altra cosa és que el trobem. En fi, va, bona tarda.

0: talk about.
1: A aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
2: ¿Tú pretendías que este fuera nuestro nidito de amor?
3: ¿Por qué no me dijiste la verdad?
4: Però amb nosaltres et divertiràs més.
1: Ja tardes.
5: A RAC 105.

0: A dosi d'alegria, de so positiu, més necessària avui que de costum, no només perquè sigui dilluns, sinó pel tipus de dilluns que hem tingut, sobretot pel temps, que ha generat algun que altre problema avui. Camila Cabello, Ed Sheeran, a RAC 105, amb el seu Bam Bam, sons llatins, per obrir per primera vegada el WhatsApp del programa, el WhatsApp del Ja Tardes, amics, amigues, va! Què ens expliqueu per aquí?
1: 608-71-71-41.
0: La pregunta avui és evident, que com us ha afectat la pluja? Explica'm si ha estat molt gros, si no, quins han estat els teus canvis de pla. Aviam! Ostres! Aquest missatge només per la foto... Crec que ja sé qui és. Hola, bona tarda.
2: Hola, RAC 105, què tal, oients del Ja Tardes? Bé, no sé si ho sabeu, però sóc l'Enric Font i com ja heu pogut comprovar, avui no he pogut arribar a la ràdio. Ai. Així que, clar, crec que l'Héctor avui està preguntant com t'ha afectat la pluja aquest dilluns. Doncs mira, un dilluns, però dilluns de veritat.
0: Sí, sí,
2: que
0: sí.
2: No
0: sí.
2: He pogut ni sortir a la carretera, perquè tot tallat, vull dir, accessos, no sé, a l'autopista i tal, doncs també, rotondes, bueno, que havíem d'anar a nedant, saps? Amb el
0: caiac. Sí, sí, sí.
2: Però bé, en fi, sí, com sigui, espero que tingueu un millor dilluns que jo, i res, que segur que l'Héctor Huguet us anima d'allò més la tarda, així que molts petonets i espero que demà pugui arribar. Apa, li, xau!
0: Segur que sí. Merci, Enric, pel missatge, home. No sé si mai s'havia fet això, que el primer missatge del Ja Tardes l'envia el propi presentador del Ja Tardes. Està bé, està bé. Va, 601-608-7741, explica'ns com t'ha afectat a tu la pluja. L'Enric Font, que no ha pogut arribar a la ràdio, aviam què ens diu per aquí. Hola.
2: Hola, RAC 105,
0: no,
2: què tal,
0: aquí,
2: oients?
0: Perdona, aquí.
3: Bona tarda, sóc en Marc de Pineda de Mar i bé, com ja sabreu, avui ha enganxat una mica la pluja, però aquest cap de setmana sí que ha enganxat fort.
0: Sí.
3: Ha estat un dels pobles del Maresme que més afectats hem sortit. A la meva àvia li va entrar igual pis de baix a la botiga, però bueno, entre el que cap va ser poca cosa, va ser menys del que ens esperàvem, però bueno, ja està superat, ja està tot bé, i són anècdotes i aventures.
0: Sí.
3: I a més va saber molt de greu perquè va passar just el dia del seu aniversari.
0: Ostres, no!
3: Però bueno, ja està tot superat, i per animar una mica m'agradaria que poséssiu la cançó de Sex on Fire, sisplau.
0: Vinga.
3: Vinga, va, moltes gràcies, que vagi bé i bona tarda.
0: Va, per tu i per la teva àvia, sobretot. I felicitats! Això volem, eh? Alegria, il·lusió i cançons que ens arreglin una mica aquest dilluns, perquè, mare meva, ha estat una notícia desastrosa darrere de l'altra, en fi. Per això està el Ja Tardes, va, per connectar amb vosaltres, per rebre els vostres missatges i per posar una mica d'alegria amb les vostres cançons. Bona tarda!
4: Bona tarda, Héctor Huguet. Doncs, mira, a mi m'ha afectat que jo tenia colònies del col·legi aquesta setmana, i ens les han cancel·lat.
0: Vaja!
4: Perquè hi havia molta pluja... molt mal temps, llavors ara les tindrem a final de curs.
0: Ah, bueno, vale.
4: Adéu, felicitats pel programa.
0: Adéu, bonica. Tot sigui això, s'han aplaçat. Com el concert dels Oques Grasses, no? Igual. En fi, què? Per cert, si hi ha algú de vosaltres que avui tenia entradeta pels Oques Grasses i tal a l'Estadi Olímpic, no ha pogut anar i tal, expliqueu-nos una mica com us sentiu, si t'ha generat un problema, si no, en fi, ja saps, digue'ns-ho com sempre, aquest número.
5: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I parlant de cançons alegres, doncs jo et proposo ara aquesta de Taylor Swift, una de les últimes de l'americana, sempre benvinguda, RAC 105. Es diu Opa.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a Jeep.es.
3: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
4: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca.

0: tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carglass.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
1: Carglass canvia, Carglass repara.
2: Ningú es baralla a l'hora de triar l'emissora.
3: Al cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
4: Ah, pues sí.
5: A RAC 105.

0: Alguna cosa li va passar i tant el 6 de febrero. No sé si tan grossa com el que ens ha passat a tots avui. En fi, quin dilluns, tu. Aitana va 6 de febrero, una Aitana que en breus comença la seva gira americana i a qui li desitgem, evidentment, moltíssima sort per un artista que no para de créixer i de fer-se més gran. 608-7741, estem rebent, com sempre, els vostres missatges i preguntant-vos com us ha afectat a vosaltres la plugeta aquest matí, que no ha estat poca. Hola, bona tarda.
1: Hola, Héctor Huguet.
0: Hola.
1: Soc l'Anaïs i a mi m'ha afectat el diluvi perquè a Camprodon es feia la Fira de la Galeta i ens l'han cancel·lat per pluges i perquè abans de tot la seguretat dels habitants del poble.
0: Molt bé.
1: I no hem pogut fer la Festa de la Galeta. Mira que m'agradava molt.
0: Vaja.
1: Perquè ens donaven galetes i era molt xulo.
0: Sí, clar.
1: I venien cantants famosos.
0: Ah, sí?
1: I no hem pogut.
0: Ostres.
1: Ens han hagut de cancel·lar i ara no sé si es tornarà a fer.
0: Bueno.
1: S'ha cancel·lat per sempre o hasta l'any que ve.
0: Bueno.
1: Els petons, adeu.
0: Un petonet per tu, home. Tot sigui això, no? També t'ho dic. La Festa de la Galeta, fa il·lusió, fa il·lusió. I a més a Camprodon fan coses molt xules, eh? Jo recordo aquí a l'estiu que vam preguntar per les festes majors i tal i moltíssima gent deia les festes de Camprodon són les millors de no sé què, sí, sí. Fan coses xules a Camprodon. La Festa de la Galeta, anul·lada, en fi. Però tu estàs bé, no? Doncs ja està. Més missatges, què ens expliqueu? Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Hola, què tal?
2: Avui... Jo sóc la Laia.
0: Hola, Laia.
2: Avui és el meu aniversari, faig 8 anys.
0: Home!
2: I aquesta pluja m'ha espaiat el regal del meu aniversari.
0: Vaja.
2: Anar a veure el concert d'Oques Grasses.
0: Bueno.
2: Adéu.

0: petons. Posa la cançó que tu vulguis, vale. La que t'agrada més.
1: Perfecte. Vinga, Laia, que no t'has quedat sense regal, carinyo. Simplement s'ha plaçat. Es feia avui, es farà el dijous, però han anunciat els Oques Grasses, han dit que cap problema amb les entrades, evidentment, que vaja, que el concert simplement s'ha posposat per aquest dijous. Simplement celebraràs el teu aniversari una miqueta més tard, Laia, cap problema. I des d'aquí un petonarro, 8 anys ja, eh? Camí dels 10, tu. Ja en breus les dues mans al complet. Va, un missatge més. Bona tarda.
2: Doncs res, ni Oques Grasses.
1: No, aquest volia.
3: Hola, Héctor.
1: Hola.
3: Em dic Eric.
1: Què tal, Eric?
3: La pluja m'ha agradat, però ens ha entrat aigua a casa. Però lo de darrere ha estat tot bé. Bueno. Ah, sí, la cançó que jo vull que poseu, sí, no és obligatori, però és el dia de l'amigo.
1: Vale.
3: Adéu.
1: No és obligatori, diu.
4: Eres mi amigo, te quiero amigo.
1: Catriel i Paco Amoroso, aquests dos argentins que van venir no fa massa a Barcelona. Vaig poder anar al concert, la veritat, i t'agradarà més, t'agradarà menys la música, música estranyeta, però quin directe espectacular, eh? La veritat que van fer vibrar tot el Palau Sant Jordi, una cosa boja. En fi, ja saps, si ets a l'altra banda, si t'acabes de connectar, explica'ns que som tafaners, com has viscut tu aquest diluvi universal.
5: Envia el teu missatge al 608-717-141.
1: I demana'ns cançons alegres, si us plau, que és el que necessites tu, jo i crec que tota Catalunya. Una oient, la Laia, m'ha dit la cançó que tu vulguis. Mira, us proposo aquesta, que és a més una de les darreres apostes de RAC 105, i una artista confirmada avui mateix per ser cap de cartell al Primavera Sound, una de les artistes que arriba amb més força, com és Adela. Això es diu Ain't in L.A.
6: Hi, it's Adela. It's Adela.
5: RAC 105.
7: Adela, Ain't in L.A.
8: La teva música.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
2: Ja Tardes.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: dels nous talents de la música en català i li ve de família la cosa, a Ivan Herzog, que dimecres passat va ser el gran convidat de l'últim 105 Confidencial que van fer a l'antiga fàbrica Estrella Damm, acaba de treure disc amb cançons com aquesta, Des de lluny. Ole tu, la veritat, per un artista que a més... És que veus, li veus a la cara, va venir l'altre dia també a parlar amb la Mar Puga, el vam entrevistar, i és un d'aquells que té els peus a terra, que sap el que fa, que vol fer la seva música, és igual a quanta gent arribi, simplement vol obrir-se en canal, i va estar com mitja hora, no t'exagero, fent-se fotografies amb tots els assistents del 105 Confidencial, així que de debò, Ivan, gràcies, i segur que t'ho agraeix tota la gent que va viure l'experiència en directe, com et dic, el passat dimecres. Amics, amigues, bones notícies pels amants del Barça.
1: Sí?
0: Perquè tots recordem els grans moments d'Andrés Iniesta, sí o no?
2: Sí.
0: Stamford Bridge, etc. Però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Ara pots descobrir la seva història des de dins, els records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista, que sempre és interessant. Arriba a Barcelona Iniesta Experience, el joc interior, des del 28 de setembre a Barcelona. Pels fanàtics del Barça i especialment d'Andrés Iniesta, que bàsicament ve a ser el mateix, trobaràs les entrades i tota la informació a iniestaexperience.com. Ok. Dit això, anem a obrir el WhatsApp.
3: 608-717-141.
0: Avui us estem preguntant, evidentment, l'Enric Font, perquè s'acabi de connectar, és a casa, que no ha pogut venir perquè té totes les carreteres tallades al pobre. Demà esperem que sigui aquí a RAC 105. I està l'Héctor Huguet acompanyant-te fins les 9, preguntant-te, evidentment, com t'ha afectat a tu aquest diluvi universal de bon matí. Aviam, què ens expliqueu? Hola, ara sí. No va, no vol anar, ara sí.
4: Doncs res, ni oques grasses, ni el que teníem previst
0: vaja
4: fer avui, com tots els dilluns que ho hem anul·lat pel concert, ni res de res.
0: Oh.
4: I és que no n'aprendrem mai. No es poden comprar les coses amb un any d'antelació, quan tens criatures, quan tens gent gran a càrrec, o quan poden passar mil històries.
0: Clar.
4: En realitat... que avui no puguem anar al concert és culpa nostra per haver comprat unes entrades un any i pico abans.
0: No, home, no! No.
4: Que no n'aprendrem mai, collons. Apa, adéu.
0: Aviam, que puc entendre la frustració i que en part tens raó, que jo estic força en desacord de comprar entrades amb 2 anys d'antelació, que és una bajanada, però clar, què vols fer? Comprar-les avui? És que avui ja no n'hi havien entrades, per tant, és que no et quedava un altre rei. Però sí, entenc el que em dius. En fi, explica'm com t'ha afectat a tu la pluja. Molts entenc que no heu pogut anar al concert d'Oques Grasses. Recordo, per qui no ho sàpiga, que jo crec que ja ho sabeu tots, que es fa aquest dijous.
5: Envia el teu missatge al 608-717-141.
0: I més enllà d'explicar-me com t'ha afectat la pluja, demana que...

0: llegenda que molts oients dels Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.

0: Les tardes mai abans havien estat tan divertides. Ja tardes. A RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Mama.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
3: I pot ser tot això sent professional.
2: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
4: Citroën.
2: Consulta citroen.es.
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
6: Peugeot.
7: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
7: Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure.
10: Bona-le! Sempre bona!
11: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu, desvergonyit i ple d'actitud.
12: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
11: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
12: Amb el suport del Departament de Cultura.
13: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.

0: La cançó una mica repetitiva és... Però vaja, igual que l'original de Sister Nancy. Li ha donat la volta, l'ha agafat un gel, se l'ha portat una mica al seu terreny, li ha ficat una base una mica més electrònica i ja està, fàcil, en safata i èxit mundial de nou del francès, que evidentment no hem deixat escapar aquí a la teva música, a RAC 105. Nova edició dels Jatardes, així comencem, 6 de la tarda, benvingudes, benvinguts. El que s'acabi de connectar segurament estarà dient què està passant, on és l'Enric Font, que algú m'ho expliqui. L'Enric és a caseta, bàsicament perquè les carreteres les té el pobre talladíssimes. Després del gran diluvi universal que ha caigut aquest matí, la veritat que sí. Sí, sí, sí, segurament saps del que et parlo, d'això també, no? L'alerteta, per favor, estem ja d'alertes, que no podem més. Us estic preguntant avui, al Ja Tardes, com us ha afectat, bàsicament, la pluja? Segurament molts de vosaltres heu hagut de refer els vostres plans, l'escaleta diària, heu hagut de moure-la una mica. El primer de tots, l'Enric Font, us ho estic preguntant, on sempre, aquí.
1: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: Va, que som tafaners, com t'ha afectat a tu la pluja aquest matí? I ja de pas demana'm cançonetes. El més fàcil, el més evident seria demanar-te cançons sobre la pluja, no? Sí, ole! O aquesta.
2: Perquè fora plou i se m'han passat les hores.
0: O l'Umbrella de Rihanna, boníssima. Però saps què? No, avui no et demano cançons de pluja. Et demano, sisplau, després del dilluns complicat que hem tingut, cançons alegres, va! Sisplau! La que vulguis. M'és igual. Però clar, a la ràdio hem arribat tots xops, amb el paraigua, amb una cara de pomes agres, amb tota la feinada també la gent de RAC1 de dir de cop, eleccions generals, bueno. Una cançó alegre, sisplau. Ara. I evidentment, amb els vostres missatges. Com aquest que ens envia la Roda. Hola, bona tarda, com estem?
3: Bona tarda, Héctor, soc la Roda.
0: Què tal?
3: Vinga, pel dilluns i escolta, que al mal tens bona cara, jo me'n vaig a fer zumba, a veia Bad Bunny i lo que se venga. D'una manera o d'altra ho passem i ja està.
0: Clar que sí.
3: Així que res, ens hem d'acostumar a això.
0: Sí.
3: I Enric, va, demà segur que tornes amb molta força.
0: Sí, home, sí.
3: Un petonarro i molta força a tota la gent que ha estat afectada. Un petó ben fort i posa la cançó més marxosa que puguis.
0: Vale.
3: Que si no la veio, la ballaré al cotxe. Un petó.
0: És que m'imagino la Roda ballant zumba d'aquí 20 minuts, Bad Bunny. Dius una cançó marxosa. Vinga, va. Què et sembla aquesta? Bé o no?
4: Sí.
0: Vale.

0: Algú fes una cançó dedicada al cunyat de tota la vida. Gràcies. Que van proliferant, com bolets, cada cop n'hi ha més, tu. Van començar la Sexta, que parlaven primer del volcà de la Palma, després de la guerra d'Ucraïna, després del Barça, i deies, però com saben de tot aquesta gent? Doncs Teddy Swims els ha fet una cançó. Mister Nomito, la RAC 105. Boníssim, Va arribar a les nostres vides amb el Loose Control, Teddy Swims, i no va trigar massa en demostrar que no seria un One Hit Wonder i que ens presentaria moltes més. El The Door, vaja, el Bad Dreams, aquesta, la més nova. Seguim obrint el WhatsApp.
1: 608-71-714-1.
0: Avui tenim l'Enric Font a casa, perquè no ha pogut venir, perquè les carreteres, el pobret, les té tallades al seu voltant, però els vostres missatges sempre hi són, i avui us estem preguntant com us ha afectat el diluvi universal que hem tingut aquest matí. Hola.
2: Molt bona tarda.
0: Què passa?
2: Soc en Miquel.
0: Hola.
2: Aviam, a mi la pluja, sí, doncs en principi m'ha agafat de ple.
0: Ja.
2: Amb el sentit de que he sortit de casa amb la moto, amb la dona, ens anàvem al gimnàs.
0: Sí.
2: Estava a mig camí, quatre gotetes, tot amb un plegat, una cortina d'aigua, cotxes, sí, frenant, que no s'hi veia res.
0: Ja.
2: He hagut d'agafar d'una mitja volta, i tot amb això, i he arribat a casa, xupet.
0: I ja està.
2: Estem a Torrelles de Foix. A les 7 del matí anàvem a Vilafranca al gimnàs,
0: sí,
2: i hem hagut de tornar enrere per falta de visibilitat, ja. I de que no queda més mullat del compte.
0: Quin remei.
2: Llavors et demanaria la cançó dels Catarres, Jo vull estar amb tu.
0: Hola.
2: Gràcies pel programa.
0: A tu, bonic. Jo vull estar amb tu. Bueno, tot sigui això. No has pogut anar al gimnàs. Jo vull estar amb tu. No serà que podies anar al gimnàs i has utilitzat la plugeta, eh? Ai, ai, ai. És el que hagués fet jo, és el que...

0: Sant Busto per primera vegada en 20 anys. Encara entrades disponibles a cabrorock.cat. Jo de tu no m'ho perdria. Un dels concerts sempre de l'any amb un meló. No queda tant. I les últimes entradetes, així que jo de tu m'afanyaria. 608-7171-41. Seguim repassant els vostres missatges. Com has viscut tu el diluvi universal? Com t'ha afectat? I, si us plau, demaneu-nos cançons alegres i festives, com aquesta. Hola.
1: Hola, bona tarda, Héctor.
0: Què tal?
1: Bueno, jo li vull dedicar una cançó a l'Enric Font, que està malaltó, pobret.
0: No, està malaltó.
1: La que va editar ella, la que sigui, la que tu vulguis.
0: Vale.
1: Vale? Soc la Montse Sant Miquel de Balenyà. Va, moltes felicitats pel programa i ens escoltem.
0: Vinga.
1: Va, molts petons, adéu.
0: Un petonarro, Montse, sempre una gent sempre molt fidel. I no, no està malalt l'Enric Font, està estupendament, està a casa, simplement no tenia com venir el pobre Enric. Ens ha enviat un vídeo aquest matí, vaja. Hem rebut un missatge, un WhatsApp, i el vídeo era apocalíptic. Demanes qualsevol de les cançons de l'Enric Font? Doncs home, posem la seva, la més nova, Breathless, boníssima, versionant els The Corrs.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
3: Peugeot.
4: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
6: Amb el suport del Departament de Cultura.
7: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
8: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
9: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Pones.
10: Aquest és el so RAC 105.
11: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
12: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
13: No podràs canviar d'emissora.

Fa una estona un oient ens ha enviat un missatge dient que la culpa de l'Ocas Grasses és nostra per comprar entrades un any vista. Doncs Olivia Rodrigo ha confirmat concerts a Barcelona, 4 de fet, però pel maig del 2027, tu, mare meva! Per si t'ho preguntes, el dissabte 1 de maig, 2 de maig, dimecres 5 de maig i 6 de maig. No és la primera vegada que omple el Palau Sant Jordi Olivia Rodrigo, una gran enamorada de Barcelona, que l'any passat va venir un parell de vegades. Doncs ja t'he apuntat al calendari 4 noves dates pel 2027. Amics, amigues, salutacions de part de l'Héctor Huguet. Sigui...

0: Ens diuen per aquí: amics, estic escoltant el Getardes, fa un dia grisot, si us plau, només demano que poseu la cançó Money de Pink Floyd. Hala, vale. Així, eh? No ha dit massa cosa més, ha dit, fiqueu Money de Pink Floyd, jo te la poso. Ah, sí, mira, ha dit també, aquí hem rebut avís, però no ha passat res, estic al Penedès, vull dedicar la cançó al Gerard. Doncs vinga, per tu, Gerard, Money. No sé si has cobrat o no aquest mes, Gerard. T'envien aquesta cançoneta de Pink Floyd. 608-7171-41. Seguim al Getardes.
1: 608-7171-41.
0: Un missatge més. Aviam, què tenim per aquí? Espera, que m'estic fent un embolic. Aquesta, hola.
2: Acturillo! Epa! Bona tarda!
0: Hola.
2: Com estàs?
0: Bé.
2: Avui fent de Rick Font.
0: Sí.
2: Boníssim.
3: Sí, sí, sí.
2: Ha plogut molt aquests dies, ha plogut molt avui pel matí.
0: Ja veus.
2: Gairebé l'accés a la feina tallat, un dels dos accessos xungos, i l'altre una mica millor. Per tant, no ha estat tan complicat com hagués pogut estar.
0: Bueno, bé.
2: Felicitats pel programa.
0: Merci.
2: Fins que vingui l'Enriquet.
0: Home, sí.
2: I podries posar alguna cançó de la Fúmiga?
0: Home.
2: Per exemple, Finals?
0: Oh, i tant.
2: Abraçada molt forta, que vagi molt bé. Adéu!
0: Abraçada per tu. I aquesta energia, aquesta alegria, això és el que necessitem, el 608-7171-41, i demanar-nos cançons alegres, si us plau, per combatre aquesta pluja, que n'estem ja una mica farts i de les alertes constants. En fi, demanes la Fúmiga, per cert, un altre grup, igual que els Oques, doncs en breus dirà adéu al Sant Jordi Club. Aquesta, evidentment, serà una de les cançons que sonarà. Demanes Finals, aquí la tenen.

0: REC 105 Barcelona.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada.

0: l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot. Miley, Teddy Swims, The Bausa, Uget
1: i els nostres números 1.
2: Mi penya del RAC 105.
3: Soc el Guillem de Bugós.
4: El Fred García.
5: Diga Flavos i Stay Home.
6: Fumira des del País Valencià.
7: Som els Pies.
8: Soc el Miqui Núñez.
9: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
10: Som els Catarres.
0: Tots ells tenen una cosa en comú.
1: Els escoltes aquí.
0: RAC 105.
1: La casa dels teus artistes preferits.

0: de si els Tame Impala vindrien a Barcelona pel Primavera Sound. Avui ha sortit el cartell del Primavera Sound i dic que hi havia molts rumors, perquè, clar, a les dates que tenen apuntades els Tame Impala, els australians, apareixia a la data del Primavera Sound, ficava per anunciar, saps? Clar, evidentment, molta gent especulava ja, home, vindran després dels seus... Doncs no han vingut els Primavera, els Tame Impala, o no vindran, almenys no formen part del cartell de moment, que jo sàpiga, o tal com ho han anunciat, però déu-n'hi-do amb el cartellet, no està malament. Tindrem, per exemple, una de les joves revelacions de l'últim mes, com Adela. Aquesta ha estat la seva carta de presentació i un exitàs enorme que evidentment sona aquí a La Teva Música, RAC 105, Ain't in LA. També vindrà a Barcelona el Primavera Sound, Douchi. Un altre artista que també ha sonat, i vaja si ha sonat, va ser la cançó que més va sonar l'any passat, a RAC 105, Lola Young amb el seu Messi. Pels gustos més urbans, home, no hi podia faltar Bad Girl. Aquesta no sona massa, RAC 105, veus? No massa. Els Chemical Brothers. Sí? Pels amants de la música electrònica, també hi serà Skrillex. I fins i tot, ni més ni menys, que Robin. Bona sorpresa, aquesta, eh? En fi... Entra a la web del Primavera Sound per saber el cartell complet, però vaja, per tots els gustos, una nova edició, 25 anys ja, del Primavera Sound a Barcelona. Una de les bones, de les poques bones notícies que hem tingut avui, la veritat. Perquè, recordem, s'ha cancel·lat el concert d'Oques Grasses, o com a mínim s'ha plaçat per dijous, en fi. Han passat moltes coses, marcades sobretot per la pluja. Ens esteu explicant al nostre WhatsApp...
1: 608-717-141.
0: Com us ha afectat a vosaltres el diluvi universal d'aquest matí. Bona tarda, hola.
2: Hola, bona tarda, sóc la Judit de Tona.
0: Hola.
2: Jo treballo a les Franqueses del Vallès.
0: Sí.
2: I aquest matí ha sigut un caos.
0: Ja, ja, ja.
2: Al final, entre carrers inundats i carrers tallats, no he pogut arribar a la feina. Oh. Sort que puc fer teletreball, però bueno... He estat des de les 7 del matí fins a les 10 del matí a la carretera.
0: Doncs mira, conduint una mica, no? Te gusta conducir? Una mica. Bueno, tu, has donat una volta, no? Has vist els voltants de casa. Però, bueno, un passeig tonto, no? En fi, explica'm com has viscut tu aquest matí de bojos al 608-717-141. Ja saps, com sempre, el Ja Tardes amb l'Enric Font, que és a casa. Demà torna, esperem, vaja, amb força per compartir amb tu cançons, èxits mundials, històrics i dignes de sonar el ritme de la nit com aquesta de tantes de la belga Kate Ryan. Va, un d'aquests clàssics que ens agrada, Libertine, a RAC 105. Gas!

0: tarda sumem cada dia més oients al nostre Afterword.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9.
0: I digueu a tots els teus amics...
2: Escolta, Gucci.
3: Clar que sí.
1: Ja tardes.
4: Ja tardes.

0: 5. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: A RAC 105.

0: de pencar i et ve de gust d'escoltar una cançó?
1: Al Ja Tardes et posem tot el que ens demanis.
2: Cada dia de 5 a 9.
1: A Rec 5. Els teus desitjos són ordres.

0: Sovint busquem massa coses i les tenim just al davant. D'això parla aquesta cançó dels tiets, l'amistat, la família, la salut important. Els Mataronins han fet aquesta cançó èxit a l'estiu, sens dubte. I, per cert, que confirmadíssims el proper Cabro Rock. I dic proper perquè, clar, ja sabeu, que hi ha dos Cabro Rocks, el de l'estiu i la Castanyada. A finals d'aquest mes, el dia 31, a Montmeló, allà hi seran els Mataronins, els Tiets, els Figaflaues, els Doctor Prats, els Amics de les Arts, els Catarres, Jules, la Ludwig Bank, els Pets, l'Axan Busto, això és fort, per primera vegada en 20 anys. El concert que no ha pogut gaudir molta gent avui és aquest. Bé. Avui era el primer dels quatre concerts dels Oques al Lluís Companys i s'ha anul·lat per la pluja. En fi, home, ha plogut força, s'entén. Precaució sempre és el més important. I, clar, avui us estem preguntant al WhatsApp com heu viscut vosaltres aquesta pluja i com us ha afectat. Doncs vaja, molts de vosaltres ens esteu enviant missatges com aquests. Hola.
1: Enric Font, venim des de Gramunt cap a Barcelona, arribem, sí, a Parquem i ens enterem de la
2: trista,
1: triste notícia de que han suspès el concert per a dijous. Així que tornem cap a Gramunt. Vinga, bueno, salutacions a tots els pringats que han fet el viatge endavades.
0: Vinga.
1: Bona tarda a tothom.
0: Apa. Doncs home, almenys amb alegria, no? Està bé, els pringats, bueno. Doncs els pringats, com dius tu, tindran nova oportunitat el dijous, recordo. No és que s'hagi cancel·lat el concert, simplement s'ha posposat. Res, tres dies, el dijous. No serà el primer concert, serà el segon. Ara, quatre concerts seguits dels Oques, dimecres, dijous, divendres i dissabte, per fer un comiat com cal. Doncs va, per tu i per tots, com dius, els pringats, que, vaja, han d'esperar una mica més per gaudir dels usonencs, us proposo aquesta cançoneta per arribar a les 7. Va, ben canyera, i a més una novetat, el més nou d'Ugel. A més, amb Ultranaté, quasi res. Es diu Moving to the Sun, sona aquí, als Getarres.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Recordes el teu primer Corsa?
3: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
2: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
4: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
5: Amb el suport del Departament de Cultura.
6: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
7: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
8: Actualment no pots canviar d'emissora.
9: 9 hores a la matina, Codina, d'aquest primer programa postvacacional.
10: Quins seran els èxits del futur?
11: I'm Levirin.
12: Benson Boone. This is Dua Lipa.
13: This is Daniel Dyer.
7: La història continua. La teva música.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
15: I des de 16.400 euros.
14: Què?
16: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
17: Citroën.
16: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
5: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
18: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
5: Us hi esperem.
19: Mira, ja ve, recta final.
20: Mare de Déu.
5: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
21: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
22: Un autèntic bochorno.
18: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
5: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
18: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.

0: si alguien se entera, tú... ya veus tú, ¿eh? Buena suerte, ala. Aitana, convertida ja en una grandíssima superestrella, evidentment, i en breus comença la seva gira americana per cantar tot el seu repertori del Cuarto Azul i tantes altres que ja tenia abans, Conexión Psíquica. Això és el que fem cada tarda amb vosaltres, connectar-nos virtualment a través de les zones o a través també, evidentment, del nostre WhatsApp. El número, el de sempre, el tindries que tenir apuntadíssim ja amb la doble A, perquè et surti el primer de tot. A, RAC 105.
1: 608-71-7141.
0: Avui, que hem tingut tanta pluja, tants trons, tants llampecs... Ei, tants... No sé, ha estat un matí en general complicadet, eh? De nou hem tingut una nova alarma. Bé, d'aquestes... No la vull sentir, hem tingut molts trons. I, evidentment, la majoria de vosaltres, l'Enric Font, el primer de tot, que no ha pogut venir, doncs hem tingut certs problemes. Així que, si us plau, avui us demanem cançons alegres... i que no tinguin res a veure amb la pluja, si us plau, vale? No sé, aquesta... Aquesta... La que tu vulguis. Vinga. Somebody, I got a feeling. Vinga, la que tu vulguis, però al 608-7171-41, amics, amigues.
1: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: Missatges també com aquest d'aquí. Que clar, és que sou molts que no heu pogut anar avui al concert dels Oques Grasses, però en fi, estem plorant les penes o animant-nos en aquest cas a través del ja tardes. Va, missatges per exemple com aquest. Bona tarda, què tal?
2: Hola, bona tarda.
0: Com anem?
2: M'agradaria que poséssiu la cançó d'Oques Grasses, la gent que estimo,
0: vale,
2: per poder-la sentir, gaudir, i la dedico a tota la meva família. Oh. Ja que si no passa res i la pluja ho permet,
0: sí?
2: Anirem a un dels seus concerts.
0: Aviam.
2: Abans de que finalitzi la seva trajectòria musical.
0: Vinga.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, bonica. Doncs va, un missatge, per exemple, com aquest, i envies a la teva família, evidentment, la gent que estimo. Qui sap, si el dissabte podria ser la darrera cançó en directe dels Oques. Porto amb mi

0: A aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: ¿Tú pretendías que este fuera nuestro nidito de amor? ¿Por qué no me dijiste la verdad?
2: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
3: A RAC 105.

0: La més destacable, aquest Patient Zero, que per sorpresa absolutament de ningú, és el número 1 arreu del món. I per suposat són aquí, a RAC 105, en aquesta nova edició del Ja Tardes, amb l'Héctor Huguet al capdavant fins les 9, i amb un Enric Font que, per qui s'ho pregunti, qui s'acabi de connectar, doncs està perfectíssimament, simplement que amb tanta pluja i tanta tronada... Doncs res, que les carreteres que tenia al voltant, pobret, estaven inundades. Demà esperem que no hi hagi cap problema perquè es posi als comandaments d'un nou Ja Tardes. La pregunta avui va una mica per aquí. Com us ha afectat a vosaltres la pluja aquest matí?
1: 608-717-141.
0: I que em demaneu cançons, si us plau, alegres. Per qui ens deuen? Home, cançons alegres, sens dubte, That's the way it is, de Celine Dion. Bueno, boníssima!
2: Està molt guai, està molt guai.
0: Està guai, està guai, està guai. La Celine, sempre al nostre equip, eh? Sí, sí, sí, sí. I àudios, per exemple, àudios com aquest. Explica'ns una mica què tal la teva tarda i demana'ns la cançó que vulguis, com sempre. Hola.
3: Hola, Huguet, bona tarda. Hola. Saps d'on vinc? Què? Acabo d'estar a RAC 105, bueno, a la Torre Barcelona aquesta vostra.
0: Què dius?
3: A tercer pis, que he anat a buscar un regal del Matina Codina, que em va trucar l'altre dia. I estic supercontenta. Oh, tenia moltes ganes. No he vist a ningú, però bueno, em feia molta gràcia estar allà, perquè sabia que, a més, tu estaves gravant avui el programa.
0: No, gravant
3: bueno,
0: no, en directe.
3: Posa'm, sisplau, a veure...
0: Aviam.
3: Què pots posar, no sé.
0: Què?
3: Algú dels Tiets. La de... Ai, com era? Bueno, da igual. Qualsevol dels Tiets m'agrada. Que vagi superbé la tarda i moltes felicitats pel programa.
0: Vale.
3: Adéu. Ai, Enric, salutacions per tu també, que no has pogut venir. Oh. Que vagi bé.
0: Molt bé. Patonarro per l'Enric Font. I demanes una cançó dels Tiets, després no et sortia, m'has dit Olivia. Olivia, era aquesta. Doncs vinga, aquí la tens, va. Per tu, i mira, enhorabona per

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 16.400 euros.
2: Què?
4: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
5: Citroën.
4: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
6: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Bona nit!
8: Després de l'èxit festuc, Marcos Amcà torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
9: Fatxenda, de Marcos Amcà, ja disponible a totes les plataformes.
8: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
9: Amb el suport del Departament de Cultura.
10: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
11: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
12: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
11: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
13: Mary Shore.
14: Hey guys, this is Bruno Mars.
15: La ràdio dels teus artistes preferits.
16: I'd risk it all for you.
15: RAC 105.
1: La teva música.

0: Ho fa bé, aquest noi, eh?
1: Ho fas molt bé.
0: Sí, sí, sí, sí. Una veu brutal, la de Bruno Mars, també amb la seva vessant més romàntica, la que ens presenta amb el seu Risky Tall. 5 minuts mal comptats per arribar a 8:15 de la tarda. I aquí seguim amb el WhatsApp més que obert, el número de sempre, 608-7171-41. Hello!
2: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: Avui us estem preguntant com us ha afectat la pluja i les tronades de bon matí. Hola!
3: Bona tarda.
0: Què tal?
3: Em
0: dic Elia. Sí. Aviam.
3: I em dic a Centelles.
0: Molt bé.
3: Tinc 8 anys.
0: Sí.
3: I jo, a Centelles ha plogut de les 9.
0: Vaja.
3: Justament quan entràvem al col.

0: Va ser aquesta la nostra aventura.
1: Bueno.
0: Va faltar gent, però bé.
1: Bueno.
0: I ens agradaria que posessis la cançó de I Got a Feeling dels Black Eyed Peas. Gràcies, que vagi bé.
1: Adéu, bonica. Home, al final solucionat. Un petit ensurt, ja està, home, ja està. Els Black Eyed Peas, va, música alegre per un dilluns molt, molt, molt dilluns. El Ja Tardes, I Got a Feeling, som-hi.

0: REC 105 Barcelona.
1: Matina Codina, Best Moments.
2: Mònica Usart.
3: Hola, què tal? Bon dia.
4: Hola, Mònica.
3: Com estem?
2: Cada vegada tens menys veu.
3: Sí, ara pensava que venia millor i...
2: Espera't,
5: tens la veu perfecta per explicar un conte.
3: Sí?
5: Hi havia una vegada...
3: Un conte o una altra cosa.
2: Mira, posarem aquesta música.
3: Doncs ja plou, aquesta hora.
2: Uf, ostres, Mònica, conta, eh? Vigila que no som...
4: Ara sí que escoltaré la previsió. Va, mira.
3: On està plovent? Voleu saber-ho?
4: Home, i tant.
3: Atenció, ponent, perquè hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja. Més de 90 litres en 3 hores.
2: Carai.
3: I més de 40
2: mitja hora.

0: Serà molt intens?
1: Podria haver inundacions.
0: Sí.
1: I calamarsades.
0: Això ja és més guarro, eh?
1: Pedregades.
2: Carai, tu.
1: I llams i trons, també.
0: Mare de Déu.
3: De bondat.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. RAC 105.
5: La teva música.
6: ¿A qué hora podrías estar mirando la telenovela?
7: ¿Tú pretendías que este fuera nuestro nidito de amor?
8: ¿Por qué no me dijiste la verdad?
9: Pero nosotros te divertirás más.
6: Ya tardas.
4: A RAC 105.

Encara m'estimes, preguntada amb Levin? Doncs sí, home, sí, encara l'estimem, tot i que s'ha de dir que ara està força més desaparegut. L'últim disc no va fer massa cosa, que va treure els Maroon 5, però en fi, sempre recuperant clàssics com aquest, Locked Away. No vull que... Locked Away, no? Seria com... Què seria? Com tancar-se, no? Suposo, allà... No vull que et tanquis un dia en concret. Aviso pels corredors i també per simplement la gent que vulgui passar una bona estona. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1. I a més, aquest any a la Costa Brava. Brutal! Sumeu-vos a l'11a edició de la cursa. Aquest any, com et dic, a la Costa Brava, diumenge 18 d'octubre, vin a córrer la cursa de RAC1, 5 quilòmetres, no són masses, els pots fer corrents, els pots fer caminant també, simplement per passar un dia d'esport, ràdio i moltes sorpreses. I com sempre, ràdio en directe amb el Via Lliure i en Xavi Bundó i un munt de cares noves i moltes d'elles, la majoria conegudíssimes de RAC1. En Jordi Basté, en Toni Clapés, l'Anna Ballonesta, els Taloners, l'Aleix Pariser, l'Edu de Batlle, vaja, el Jaume Molló, els Muppets i molts més. Inscriviu-vos a la cursa de RAC1.cat. És molt fàcil, cursa de RAC1.cat, amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro, Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiat Assegurances i Torrons Vicent, sempre presents, com sempre amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Vinga, seguim endavant, va, 6 minuts que passen de 2 quarts, és el torn de Nil Moliner posant la seva alegria habitual. Tu cuerpo...

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A Red 105.
0: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: tot just acaba de començar una nova etapa musical, Miley Cyrus, i ja ha deixat clar per activa, per passiva, que a partir d'ara no vol que li diguin Cyrus. Simplement Miley a seques, nova etapa musical amb un desè disc ja sota les seves espatlles. O les seves espatlles. Déu-n'hi-do, 10 discos ja, eh? Miley Cyrus, tu. O Miley, perdona, perdona, ja veus? Ja ho he fet malament. Ja ho he fet malament. Fatal, Héctor. En fi, es deia Cyrus, realment, a nivell artístic, amb aquest Flowers que acabem de deixar enrere quan arribem a 3:15 de la tarda. Seguim obrint el WhatsApp.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Avui estem demanant cançons molt alegres, més que de costum, pel dia que hem tingut, pel dilluns més que plujós, que ha afectat a tot el país. I també, doncs som una mica tafaners, volem saber com us ha afectat exactament. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Hola. Des de l'Alt Penedès.
0: Molt bé.
2: Aquí ho puja durant el matí, no ens ha afectat. Hem rebut avís.
0: Vale.
2: Però voldria que dedicar aquesta cançó al meu fill Gerard, miopia, de Blaumut. Gràcies.
0: Boníssima.

0: Tan xulos, eh, l'humut?
1: Ha de dir que sí.
0: Els posem relativament poc a RAC 105, de tant en tant, quan la demaneu, però sí, sí, un dels grans grups catalans sense cap mena de dubte. Més missatges, 608-7171-41, què ens dieu? Hola.
2: Bona tarda, Eiko. Què tal? Soc en Jesús, de Llagostera.
0: Molt bé.
2: Pues bueno, pues el diluvi d'avui, pues, com a la gran majoria, no?
0: Sí, no?
2: Molls, desorganitzats i anant fent una mica sobre la marxa. Però bueno, res que no puguem superar.
0: Ara, ara.
2: Pues, què anava a dir?
0: Sí.
2: Ja que aquí a Llagostera hem tingut diluvi,
0: sí,
2: pluja,
0: sí,
2: i després una mica de sol, et volia demanar la cançó de She's a Rainbow,
0: oh,
2: del Rolling Stones. Vale? No és la més marxosa, però sí que la considero una cançó molt xula.
0: Oh, i tant.
2: Vale? Una salutació. Merci pel programa.
0: A tu, rei! És que és maca, eh?
3: M'encanta, està molt guai, està molt guai.
4: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs vinga, ja saps, el WhatsApp obert.
5: 608-7171-41.
0: Perquè em demanis la cançó que vulguis relacionada amb la pluja, com aquest She's a Rainbow, evidentment, o qualsevol cançó animada per arreglar mínimament aquest dilluns, que s'ha complicat força, sobretot per les més de 50.000 persones que teníem previst anar avui a veure els Oques Grasses en el primer dels concerts. Vinga, va, per posar-hi una mica d'alegria, us proposo descobrir un dels nous grups catalans que arriben i trepitjant fort. Apunteu el nom, ells s'anomenen Gorra Neta, i des de RAC 105 et presentem aquest, Marta. Una cançó divertida, ja veuràs.
6: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: Don't Wanna Know, els Maroon 5, que no volen saber res de res, tot el contrari que nosaltres, veus? Som tafaners, volem que ens expliqueu com ha anat aquest matí plujós al WhatsApp del programa
1: 608-7171-41,
0: on també ens podeu demanar cançonetes. I la pobra Eli abans ha enviat un missatge bonica i s'ha oblidat de demanar una cançó i ara ens acaba d'escriure i dir això. Hola, Elia.
2: Ai, perdó, que m'he deixat de dir la cançó.
0: Clar, home, per favor.
2: Jo voldria que posessis la cançó de... Diumenge sense drama, ara com m'agrada molt.
0: Molt bé, estupendo. Doncs aquí la tens, Bonica, va, camí de les 8.
3: Ja comença a fer-se clar.
0: Amb els catarres.

0: que vindran.
1: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
2: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
3: Ja Tardes.

0: arrencar i et ve de gust d'escoltar una cançó.
1: Al Ja Tardes et posem tot el que ens demanis.
2: Cada dia de 5 a 9.
1: A Rec 5. Els teus desitjos són un...

0: Si t'agrada l'electrònica, bé, bé, bé, bé, bé. Si t'agrada el funky, bé també, bé també. Si t'agrada el so disco, doncs més del mateix. Ho té tota aquesta cançoneta, una fusió d'estils brutal. I és el primer gran, gran, gran single d'aquesta parella dels Països Baixos, Another. Un gran descobriment de Rax en si, que s'estrena, com et dic, amb aquesta cançó, Talk to You, quan són les 8. Mira, i ara sí, 3 minuts exactes. Comencem nova hora del Ja Tardes, amics i amigues, què tal? Mira, si algú s'acaba de connectar, com sempre a aquesta hora, a les 8, doncs no hi és l'Enric, no hi és, no hi és. No li ha passat res, no està malalt, està estupendament, està més fort que mai, probablement està fent gimnàs a casa, però a casa, perquè té totes les carreteres tallades, pobret, en fi. No ha pogut venir, no ha pogut venir, ens ho ha dit a primera hora del matí. I aquí estem, Lector Huguet, esperem que demà estigui, evidentment, perfectament per conduir de nou aquest programa al Ja Tardes. El que no canvia és que tenim el WhatsApp obert, això sempre.
1: 608-71-714-1.
0: I us estem preguntant precisament això. Com us ha afectat a vosaltres, igual que l'Enric Font, la pluja? Perquè et facis una idea, el primer missatge del programa ha estat aquest.
2: Hola, RAC 105, què tal, oients del Ja Tardes? Bé, no sé si ho sabeu, però sóc l'Enric Font i com ja heu pogut comprovar, avui no he pogut arribar a la ràdio. Així que, clar, crec que l'Héctor avui està preguntant com t'ha afectat la pluja aquest dilluns. Doncs mira, un dilluns, però dilluns de veritat.
0: Ja.
2: No he pogut ni sortir a la carretera, perquè tot tallat, vull dir, accessos, no sé, a l'autopista i tal, doncs també, rotondes, bueno, que havíem d'anar a nedant, saps? Amb la Zodiac.
0: Ja.
2: Però bé, en fi, sí, com sigui, espero que tingueu un millor dilluns que jo. I res, que segur que l'Héctor Huguet us anima d'allò més la tarda. Així
0: intentes,
2: que molts petonets. I espero que demà pugui arribar. Apa-li, xau!
0: Ala, xau pescau, com diu ell. En fi, l'Enric Font, que no ha pogut venir avui, demà segurament esperem i desitgem que estigui estupendament per venir a la ràdio. En fi, explica'ns, doncs això, com has viscut tu aquest matí amb les alarmes, ja no sé quantes en portem ja. Sí, prou, no la vull ni sentir. I, evidentment, més enllà d'explicar-nos la teva experiència, si has estat un dels desafortunats que no ha pogut anar, per exemple, al concert dels Oques Grasses, explica'ns-ho al WhatsApp.
1: 608-71-714-1.
0: I demana'ns una cançó alegre, va, per començar una mica. Jo et proposo aquesta de Joan Dausà, a Mama Duixa. Papi, posa-la al disc. Veus

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol.
0: RAC

0: llegenda que molts oients dels Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.

0: Així m'agrada, m'autoestima, és fàcil, diu, enamorar-se de mi, eh? Ole tu!
1: Ole tu! Ole. Ole tu.
0: Així m'agrada, Olivia Dean, convertida ja en una de les grans noves veus d'aquesta nova fornada internacional i que està cridada segurament a menjar-se el món, eh? Artista revelació segons els Grammy per cançons com aquest, So Easy to Fall in Love. Són les 8 i quart, un quart de nou, i res, en un quart d'hora aproximadament havia de començar un dels concerts de l'any, si no el concert de l'any. Avui era un dia marcadíssim al calendari des de feia mesos, el primer dels quatre últims concerts dels Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. Aquest elefant segurament hagués estat una de les cançons més sonades. El petaro, vaja. No et diré ara totes les cançons que tenen els Oques. Però clar, avui us estem preguntant a tots i totes com heu patit vosaltres la pluja al diluvi universal d'aquest matí.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I clar, molts de vosaltres ens esteu explicant precisament això.
3: Hola, bona tarda. A Tarragona ha plogut molt poquet aquest matí, però la conseqüència és que ens han cancel·lat el concert d'Oques Grasses, així que no hem pogut anar. Però esperem que el dijous no plogui,
0: sí, home,
3: perquè
0: sí.
3: Segons la previsió també ha de ploure.
0: Què dius, sí?
3: I no, no. Voldria que també ens en recordéssim des del Delta de l'Ebre, que allí també ha plogut molt i també tenen carreteres tallades.
0: Tota la raó.
3: I com a cançó així divertida, llença't de l'Axan Busto.
0: Oh, mira, perfecte. Doncs mira, ara te la poso aquí en cua, que no recordava que demanaves una cançó. Ara et poso llença't, ara te la poso. Doncs sí, amics i amigues, recordem, no s'ha pogut gaudir avui del concert dels Oques Grasses, s'ha plaçat el dijous. Així que ningú es pensi que no gaudirà dels Oques. El concert d'avui per dijous. Va, de seguida et poso llença't, com em demanes, abans la més nova dels Tame Impala, Dràcula.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: ¿Tú pretendías que este fuera nuestro nidito de amor? ¿Por qué no me dijiste la verdad?
2: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
3: A RAC 105.

0: Aquesta és la idea, bàsicament. Passar una bona estona, una bona tarda, un bon vespre amb cançons així de festives, així d'alegres, com sempre els Floraida, amb el seu Good Feeling. Que bona que és, per favor. Mira que han passat anyets, d'aquesta cançó. En fi, 3 minuts que passen de 2 quarts. I got a feeling. I I got messages. Al WhatsApp de sempre.
1: 608-71-7141.
0: Avui hem tingut, doncs, un d'aquells dies... Sí. Marcats per aquest so que ja odiem tots i totes, i marcat pel tro i per les pluges molt bèsties. La veritat que sí, que ens ha afectat a tots i totes. A l'Enric Font, el primer, que és a casa ara mateix i que esperem que demà torni. I us estem preguntant com us ha afectat a vosaltres aquesta pluja, aquest diluvi. Hola.
2: Doncs jo la veritat que... Déu-n'hi-do el dia d'avui, aquest matí, els aiguats.
0: Sí o què?
2: Estava treballant i em truquen a les 9 del matí els meus pares, bueno, la meva mare,
0: sí,
2: que el meu pare s'ha caigut,
0: no,
2: i s'ha trencat la tíbia i el peroné.
0: No!
2: Perquè ha baixat una rampa cap al pàrquing i de l'aigua, doncs, bueno, ha relliscat.
0: Ostres, tu!
2: I d'allà l'han traslladat a l'Hospital de Blanes, i de Blanes a Sant Pau de Barcelona, i res, esperant perquè l'operin, i
0: meva,
2: pobre home, doncs, els aiguats d'avui, la veritat, no li han anat gaire bé. Però bueno,
0: no.
2: Tot sigui això, que ho puguem explicar.
0: Doncs sí.
2: Vinga, que passeu bona tarda.
0: Doncs mira, segurament la pitjor de les notícies i dels exemples que m'heu posat al llarg de la tarda, però l'actitud teva, la veritat que sí, és de ser molt bona filla. Així que des d'aquí, doncs, un petonarro per tu, i especialment pel teu pare, que segurament no és el seu millor dia de la seva vida, però com bé dius, doncs tot sigui al final poder explicar-ho. Així que va, molts ànims per vosaltres, i us proposo aquesta cançoneta, va, jo la trobo espectacular, eh? Una col·laboració de luxe, Ginestà, Nil Moliner, RAC 105. Sona així i es diu Amb qui estaràs.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A Red 105.
0: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: Aquest.
1: Aquest
0: és el so RAC 105.
2: Once again.
3: From her new album.
2: Global superstar.
4: Karol G.
5: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

0: Aviam, entre aquests dos, què passa?
1: I què?
0: Alguna coseta hi ha, eh? Sí, sí, Carol G, Bruno Mars... No sé, continuen alimentant el rumor sobre una possible hipotètica, qui sap, relació entre aquests dos.
2: Ai, Déu meu.
0: Aquí hi ha marros. En fi, jo crec que no, que és simplement màrqueting, la veritat. Però és que, clar, la cosa continua. Semblava que ja estava passat de moda aquesta especulació i tal, però és que acaba de publicar fa pocs dies Bruno Mars el videoclip oficial de la seva nova cançó Dance With Me. I qui creus tu que és la protagonista principal d'aquest videoclip? La Julieta, doncs és Karol G. Així que, ala, vinga, seguim alimentant els rumors d'aquest possible, no sé, aquesta possible relació inicial, diu que és la seva latina. En fi, sigui com sigui, aquí tenim el seu Still, una de les balades de l'any, sens dubte, i Bruno Mars l'any passat també va fer una balada, però amb un altre protagonista. En aquest cas, la que arriba a continuació està més que casada, està contentíssima, una relació des del 2019 amb el Bohdan Polanski. De fet, són pares d'una nova nena que es diu Rose Byrne. Parlem, sí, de Lady Gaga. Anem a recuperar una de les seves cançons inicials, dels primers èxits de l'americana, amb el seu Bad Romance, obrint el seu tercer EP. Aquell

Tothom ho desitja, però és inevitable. L'estiu arriba un punt en què s'acaba i s'ha acabat. També s'acaba aquest programa, família, va, amb els Figaflauers. Per cert, uns Figaflauers que han fet poquets concerts aquest estiu i que en breus faran un dels més grans de la temporada. Recordo, seran un dels caps de cartell i protagonistes del Cabro Rock Castanyada. A finals d'octubre, 31 d'octubre, amb els grups de primeríssim nivell de la música en català, Cabro Rock Castanyada, encara amb entrades disponibles. Doncs va, dit això, un servidor que us diu adeu, salutacions de part d'Electro Huguet, si tot va bé, que esperem i desitgem, i vaja, seria el més probable, demà ja torna a ser per aquí l'Enric Font per compartir amb vosaltres una nova edició del Ja Tardes. Simplement agrair-vos a tots els que heu enviat àudio, els que heu participat i els que no, i heu dedicat una mica, doncs, a escoltar el Ja Tardes, doncs simplement gràcies, que vagi genial, i ens escoltem en breus, com a mínim, aquest divendres a una nova edició del Ritme de la Nit. I avui que hem parlat de pluja, hem parlat d'un dia gris en general, també us he demanat cançons alegres. Doncs avui us dic adeu amb una novetat d'una nova formació catalana que arriba amb força. Avui us dic adeu amb Brou, de Colors. Adeu-siau!

0: detall a l'hora de triar l'emissora.
1: Al cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
1: A RAC 105.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
1: No pots canviar d'emissora.
2: 9 hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
3: Quins seran els èxits del futur?
4: I'm Levirin.
5: Benson Boone. This is Dua Lipa.
6: This is Daniel Dyer.
0: La història continua. La teva música.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
3: 4391-04391.
2: Sèrie
3: 21021.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: Escoltes tots els èxits de la música.
4: No podràs canviar d'emissora.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 4 de setembre del 1977.
0: I el número de la sort, el...
2: 1.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: No podràs canviar d'emissora. Oh!